place in a dance hall days. We were cool and crazy.

0: RAC Matí, amb Rosa Díaz.
1: Bon dia, benvinguts, benvingudes de nou a la sintonia del 107.2 de la FM a través de Rap 107. Si us acabeu d'incorporar en aquests moments del matí, són les 8 en punt. Si ja fa estoneta que esteu amb nosaltres, gràcies per continuar, per seguir junts camí ara cap a les 9 del matí d'aquesta jornada de dilluns d'aquest 28 de setembre de 2026. En aquests moments, i als exteriors dels nostres estudis, temperatura que ens està marcant el termòmetre a hores d'ara ens diu que a Parets del Vallès tenim una temperatura de 18 graus gairebé i mig, la humitat al 91% i la pressió atmosfèrica a 1.004 hectopascals. D'aquesta manera és com comencem una nova horeta a RAC Matí i a partir d'ara incorporem, a més de la bona selecció musical, la informació puntual i en directe a través de RAC 107. Molt bon dia.
0: Al matí, a RAC 107.

Avui és dilluns, és 28 de setembre de 2026. Hem de dir que avui el sol ha sortit a les 7 hores 45 minuts, es pondrà a les 19 hores 38 minuts. Felicitem les persones que celebrin avui el seu sant oral. Avui és Sant Simó, Sant Jordà, Sant Marçal i Sant Venceslau. Felicitats! En quant a aquells apunts interessants, aquella saviesa popular que recull la nostra agenda i que repassem a diari a ratmatí. Per exemple, ens parla d'un proverbi brasiler. Diu, el sant de casa no fa miracles. Aquest proverbi brasiler que ajuda a recordar que fins i tot els sants són humans i cometen errades. Amb aquesta frase, aquest proverbi brasiler, el sant de casa no fa miracles. També l'agenda avui ens ve a parlar, per exemple, ens fa caminar entre palmeres. El palmeral, per exemple, ens anem a la ciutat d'Elx, té milers i milers de palmeres datileres. És el més gran hort de palmeres de tota Europa. El van crear els àrabs fa 1000 anys. Amb un bon sistema de canals de rec. Una bona escapadeta a caminar entre palmeres al palmerar de la ciutat d'Elx. També ens parlen de la facilitat de fer germinats a casa. Compreu llavors d'asfalt, d'agricultura ecològica. Renteu-les i poseu-ne dues cullerades petites en un pot de vidre. Ompliu el pot d'aigua i deixeu-les en remull tota la nit. L'endemà escorreu bé i tapeu el pot amb una gasa subjectada amb una goma. Deixeu el pot en un lloc fosc. Els tres primers dies renteu dues o tres vegades les llavors i escorreu. El quart dia renteu i escorreu una sola vegada. Ja tindreu els brots d'uns 3 centímetres a punt. Deixeu-los un dia en un lloc amb llum natural perquè agafin la clorofila. Es guarden a la nevera bé uns aproximadament 5 dies com a màxim. Els germinats són els brots o grills de les llavors carregats de molta vida.

0: a Alt de Cavalls. Sempre que, lògicament, es pugui fer en un espai, doncs, adequat a fer això. I acabem dient allò fum per fum per fum. Joc de paraules. Qui estima el fum? Preguntem-lo. Qui estima el fum? Ben poca gent. Però hi ha fums i fums. N'hi ha dolorosos, necessaris i purificadors, com el fum de branques seques de plantes aromàtiques. Proveu d'assecar unes branques d'espígol o de farigola. Cremeu-les i escampeu el seu fum olorós per les estances de casa vostra. Aquest fum purifica i renova l'ambient. Fum per fum, fum per fum, per fum. Amb aquest joc de paraules acabem el nostre repàs a l'agenda. A punts interessants, a saviesa popular que recull l'agenda i que repassem a diari a Rap Matí.
1: Cada dia, de 8 a 1, Rap Matí, a Rap 107.

0: Wait, and tell the people about the musical things coming your way.
1: Comença el dia ben informat. De dilluns a divendres, de 8 a 1, RAC Matí. L'estat de la circulació a la xarxa viària catalana en connexió amb el RAC.
2: Bon dia, doncs, comencem la jornada destacant que tot just fa una estona hem tingut l'avinguda Meridiana tallada a causa d'unes manifestacions, un punt on a hores d'ara continuen uns 2 quilòmetres de retencions en l'accés cap a Barcelona. Més enllà d'aquest tall, doncs, hem tingut també 2 accidents actius encara a hores d'ara. El primer ha estat a la A2, a l'altura de Castellolí, en direcció Lleida, amb 1 quilòmetre de lentitud. El segon ha estat a la AP7, a Vilablareix, en direcció Barcelona, que talla un carril de circulació i provoca 3 quilòmetres de retencions. Més enllà d'aquestes incidències, si parlem també de retencions habituals, doncs parem atenció al vessant Vallès, perquè tenim cues arreu de la AP7, sobretot en direcció Tarragona. Tenim lentitud molt intensa des de la Roca del Vallès en sentit sud fins a Barberà del Vallès. També en sentit nord, doncs tenim retencions entre Sant Cugat i Cerdanyola. Pel que fa a la C58, continua circulant també amb retencions des de Terrassa en direcció al Nus de la Trinitat. I també a la C17, doncs hi ha 2,5 quilòmetres de cues molt intenses a Parets del Vallès en direcció Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: Els matins a RAC 107 FM amb Rosa Díaz.

0: Escolta la fórmula de RAC Matí. Música i informació de 8 a 1. Els titulars de la premsa del dia.
1: Hem arribat a 8:45 del matí. Repassem els temes importants que ocupen portada la premsa catalana aquesta jornada de dilluns, aquest 28 de setembre de 2026. Comencem repassant elpaís.com, obre parlant de la ràbia dels joves per la vivenda que activa el compte enrere en el rellotge de sol. 48 hores per un decret real. Milers de persones van acampar ahir en el centre de Madrid per urgir al govern a aprovar una norma el dimarts que canviï de veritat les coses. És un dels temes importants que obre aquesta portada d'El País, que en aquesta línia també parla de Madrid, que acusa d'absoluta negligència a l'executiu per permetre l'acampada a sol. El delegat del govern respon que la policia no actua si no hi ha disturbis i apunta que no ha rebut cap comunicació oficial de desallotjament. L'eterna discòrdia per la vivenda a l'esquerra. Parlem també d'Ortega Smith, que va retreure a una subordinada falta d'interès durant la seva baixa maternal. No has vingut a un sol ple, li va dir. El delegat a Ceuta va sol·licitar al govern reforços una setmana abans de l'assaltament massiu. Membres del PSOE ceutí van demanar ajuda des del 28 de juliol a Ferraz. Més temes destacats d'aquesta jornada que passen per parlar. De la crisi energètica que aboca els governs a prendre més mesures a les portes d'un superany electoral a Europa. La manca del dièsel i l'empeny ultra afegeixen urgència a uns executius que han desplegat menys salvavides que en el 2022. L'ombra de les armilles grogues retorna a una França en crisi per l'energia i els retalls. Parlem també de les esquerres que estan alerta fins a on va el descontent social. La dreta intenta canalitzar tot el malestar cap al govern central. Espanya afronta des de Romania la lluita de l'OTAN contra els atacs de drons. El sistema ha de repensar-se i actualitzar-se, diuen. L'exèrcit espanyol treballa des de la base Mikhaila per aturar l'avançament de les incursions aèries de Rússia en territori aliat. Altres temes de l'actualitat del dia, parlant avui de les famílies que supleixen les extraescolars, amb extraescolars volem dir, la reducció d'hores d'escola, però no totes poden pagar-les. L'expansió de les activitats complementàries amplia la desigualtat educativa, adverteixen els experts. A l'àmbit internacional, 5 detinguts per manipular explosius a prop de la base britànica de Fairford. Els investigadors sospiten de la preparació d'un atemptat terrorista. Els abusos sexuals propaguen el virus de la sida entre els indígenes Awahun de l'Amazònia peruana. Ens exterminarem, diuen. Mentre que els contagis es multipliquen, grups de dones s'organitzen per donar suport a les supervivents davant l'estigma i l'abandonament estatal que amenaça a tota la comunitat. Parlem del papa, que al·ludeix l'autocrítica i felicita a l'Església francesa per la seva gestió dels casos de pederàstia. Lleó XIV comença a perfilar que la seva posició sobre l'escàndol és passar pàgina i alabar la firmesa dels bisbes del país. El pontífex admet després, en privat, amb les víctimes, que el problema és sistèmic. Han estat assassinats a Mèxic altres dos estudiants de la Universitat de Morelos, en la que estudiava també Claudia Tacoronte. Les dues víctimes són alumnes de la preparatòria adscrits a la UAEM en el que va d'any. 6 joves, malauradament, d'aquest centre d'estudis han estat assassinats en aquest estat. En economia i del país en parlem d'Espanya, que mostra les seves cartes a la carrera per la presidència del Banc Central, el premi gros del poder europeu. El món financer avala la candidatura d'Hernández de Cos davant un 2027 en el que es renovaran tres llocs clau del seu comitè executiu. El govern busca esgarrapar marge fiscal a Brussel·les per al nou paquet contra la crisi energètica. Cuerpo negocia amb la comissió perquè les mesures del pròxim Consell de Ministres compleixin amb la senda d'ajustament pactada a la Unió Europea. També parlem del Suprem, que revisarà la condemna d'ACS per competència deslleial davant a Iberdrola. Les pimes denuncien el lent avançament de les grans, dels grans programes militars llançats per Espanya al 2025. I parlem de premis. Madonna i Taylor Swift, reines d'un dels premis MTV BMA, carregats de nostàlgia. Swift va guanyar l'estatueta principal, vídeo de l'any, que li va agrair a la morta Dolly Parton, a la perduda de Dolly Parton, mentre que Madonna se'n van portar tres. A la gala van actuar Lisa, Ryan, Casey i molts altres, que van guanyar com a millor artista revelació. Deixem el país. El Punt avui haurà portada aquest dilluns parlant de nova capgirada de rètols de revolta pagesa. El sindicat de llogateres convoca una concentració a Barcelona aquest dilluns coincidint amb la visita de Sánchez. Sánchez diu que treballa contra la llotja per aprovar el decret d'habitatge dimarts. L'acampada a Puerta del Sol per la crisi de l'habitatge es manté ferma. D'altra banda, Niubó planteja més protecció jurídica dels docents per salvar les colònies. Un total de 27 morts en una taverna i un local d'oci a Sud-àfrica. Més breus aquesta portada del Punt avui, Zelensky anuncia importants resultats al front de Liman. 5.000 evacuats i més de 50.000 famílies afectades en les inundacions de Van Gogh. Comença a Madrid el judici d'una de les branques del cas 3% amb tres exalcaldes acusats. Turull demana parar els peus als fons voltor i protegir els petits propietaris. La setmana del llibre en català tanca amb més de 130.000 visitants i un 12% més de facturació. Incident greu relacionat amb explosius al Regne Unit en una base aèria utilitzada pels Estats Units. Desallotgen l'assentament de la platja propera a la desaladora de Ceuta. I acabem parlant de s'organitza el moviment de rebuig al plater, constituïda per impuls de 312 ajuntaments, una associació de municipis que exigeix refer el pla per al desplegament de les renovables. Grups ecologistes, entitats de defensa de la terra i pagesos completen el front cívic contra un projecte que lamenten s'ha fet de dalt cap a baix. Deixem el Punt avui. La Vanguardia obre la seva portada aquest dilluns parlant del problema habitacional. El govern busca in extremis encaixar Junts i Podemos en el decret de vivenda. Mari Carmen anima els acampats de sol. Lluiteu, els diu. L'escenari polític. Sánchez aboga per convertir la protesta en vots contra Ayuso i el Partit Popular. En quant a la nova estructura de la societat, la taxa de pobresa dels natius cau, tot i l'arribada dels immigrants. Noves multes, alerta, patinets tan sols per majors de 15 anys, armilles per motoristes i noves normes a la carretera, alerta. La reforma del Reglament General de Circulació entrarà en vigor a partir del pròxim 1 d'octubre. Parlem de l'amenaça de seguretat a Europa. El Regne Unit avorta un atemptat contra una base amb avions dels Estats Units. I Washington, que es retira la hegemonia dels Estats Units a l'Orient Mitjà, està a punt de finalitzar. Si parlem de música, avui hem de parlar de Taylor Swift, que supera Beyoncé com l'artista més premiada en la història dels MTV. I acabem fent un cop d'ull als titulars del Periódico de Catalunya, que obre parlant de la construcció industrialitzada que promet aixecar pisos més ràpid. Aquest sistema permet reduir la dependència de la mà d'obra, dona molta més certesa sobre els costos econòmics i terminis i redueix els temps d'entrega en diversos mesos. És un dels temes importants que obre la portada del Periódico. Parlem d'Espanya, que té gairebé 1 milió d'obrers menys que en el boom del 2008. Les amenaces dels socis compliquen a Sánchez el decret d'habitatge. I l'acampada de sol que continua. Espanya activa 2 dels seus cases a Romania. Ha estat diagnosticat el primer nounat amb adrenoleucodistròfia. El govern assumeix l'augment de la incineració.

0: Són els temes importants que ocupen portada a la premsa catalana aquesta jornada de dilluns, aquest 28 de setembre de 2026. 19 minutets són els que ens separen de les 9 del matí.
1: De dilluns a divendres, Rap Matí. 5 hores amb la millor música i la informació més directa a Rap 107 FM.

0: tot el que busques ho trobes a Rap Matí. Música, informació, la millor companyia. Cada dia de 8 a 1 a Rap 107 FM. Els dilluns i divendres, els titulars de la premsa de la comarca.
1: Principis i finals de setmana repassem el bisetmanari El 9-9, el periòdic independent del Vallès Oriental, que avui obre la seva portada parlant de Parets, que rebutja unes pintades homòfugues a l'Institut Torremaia. Els fets s'han denunciat als Mossos, que n'investiguen l'autoria. A la part central d'aquesta portada del nou imatge de carbasses gegants a Sant Feliu, fruits de fins a 500 quilos que s'exposen en una fira de la carbassa amb 50 parades. Es pot veure la imatge a la que ens referim, un visitant que comprovava les grans dimensions d'una de les carbasses exposades a la fira, gairebé tan alt com ell. Altres temes d'aquesta primera plana, plantant cara a l'Alzheimer, Ramon Fugueroles, de 65 anys, conviu des de fa un any amb un diagnòstic d'Alzheimer. El seu és un dels 307 casos nous a les àrees del Vallès Central i el Baix Montseny l'any passat. Montmeló s'omple d'espectacle al Festival d'Arts Escèniques Infantils i Juvenils. El FITCAM va omplir Montmeló d'espectacles divendres i dissabte passat. Se'n van fer 25 en formats diversos. Acompanyant la informació, la imatge de l'espectacle a sec de la Pulposa. Com a més breus aquesta primera plana, una baralla multitudinària a Vallromanes acaba amb dos atesos a l'hospital. Les franqueses cedeix tres solars per construir-hi habitatge social. El conflicte pels pisos públics a la Serreta esclata al ple de Cardedeu. A successos, tres ferits a Canovelles per l'esfondrament d'un habitatge. I acabem amb dos titulars, un a l'àmbit esportiu, el Fraikin, que manté a Alacant el ple de victòries a la Lliga, i Responsive Dreams, que acosta l'art digital al públic a Granollers. Són els temes importants que ocupen portada la premsa de la nostra comarca, que com tots els principis i finals de setmana, dilluns i divendres, repassem a Rap Matí.
0: Comença el dia ben informat. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Rap Matí.

0: El despertador a les 8 del matí amb Rosa Díaz.
1: El temps a RAC 107.
2: Moment de fer un cop d'ull al temps, a una setmana que s'acosten canvis. Primeres pluges en una setmana que recordarà que som a la tardor. Les pluges podrien ser més abundants demà dimarts, però el dinamisme s'allargarà més endavant. La previsió del temps per aquest dilluns, 28 de setembre, indica un canvi d'escenari més notable. Els núvols seran ben presents i cauran les primeres pluges. La pluja tindrà continuïtat també dimarts. Continuarem sense fred, això sí. Ruixats intermitents, sobretot al matí, uns núvols que han de ser molt abundants, sobretot durant aquest matí, que serà el moment en què cauran alguns ruixats i aniran avançant de mar cap a terra. En principi seran ruixats febles i dispersos, però no es descarta que algun d'aquests ruixats pugui descarregar puntualment amb intensitat. A la tarda s'obriran clarianes arran de mar, però es mantindrà el risc d'alguns xàfecs al prelitoral. Les temperatures màximes baixaran una mica, però continuaran marcant més del que tocarien aquestes dates. Els models comencen a apostar per una matinada i matí de dimarts amb possibilitat de pluges i tempestes puntualment intenses en alguns trams de la costa i de la zona prelitoral. També podrien afectar el Barcelonès i el Vallès. A la tarda, la inestabilitat, ja de cara a demà estem parlant, es concentrarà més cap a les comarques de Girona. El temps ens pot donar una treva dimecres, però entre dijous i el cap de setmana la situació es podria tornar a complicar. No hi ha fred a la vista, però tampoc la calor desmesurada que hem tingut en els darrers dies. Un cop d'ull al temps, on abans a la previsió meteorològica i en aquests moments als exteriors dels nostres estudis, la temperatura que ens està marcant el termòmetre a hores d'ara s'enfila als 18 graus i mig, gairebé 19, la humitat al 94% i la pressió atmosfèrica 1.004 hectopascals. Són 3 minuts i mig els que ens separen de les 9 del matí. Continues amb nosaltres. Gràcies per seguir a través del 107.2 de la FM, a través de RAC 107. Molt bon dia.
1: RAC Matí. Desperta't amb nosaltres.

0: Escolta la fórmula de RAC Matí. Música i informació de 8 a 1.
1: RAC 107. Notícies.
2: 61 bosses de sang, 8 donants de plasma, un donant de sang d'un ferotip rar i 8 exclusions, malauradament 8 persones que venien amb la intenció de donar sang i per alguna circumstància no van poder donar. Aquest és el resultat de la darrera campanya de donació de sang i plasma que es va fer aquest passat dimecres a Parets del Vallès, aquest 23 de setembre, a la Sala Serra Cooperativa. A CAPTA, organitzat pel Banc de Sang i Teixits i l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental. Aquesta donació de sang ha tingut una novetat en forma d'agraïment als donants. Els donants es van emportar una gorra de l'associació AFANOC, l'Associació de Nens i Familiars de Nens Oncològics, gorres adquirides amb els diners solidaris que l'Ajuntament de Parets del Vallès va entregar amb el taló solidari de la Festa Major d'Estiu a l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental. Diners recollits a les activitats de la Festa de la Pedra del Diable i al Concert Vermut. El Banc de Sang anima tothom a tornar a donar sang i plasma després de les vacances i a recuperar un hàbit que ha de contribuir a fer tornar a la normalitat les reserves d'aquests components sanguinis que sempre baixen durant els mesos d'estiu. Recordeu el balanç, 61 bosses de sang, 8 donants de plasma, un donant de sang d'un ferotip rar i 8 exclusions. Un bon recompte d'aquesta darrera campanya de sang a Parets del Vallès. Tornarà al Banc de Sang amb la unitat mòbil al mes de novembre.
1: RAC 107. Notícies.
0: L'autèntica ràdio de serveis és a RAC 107. Tots els matins, de 8 a 1, amb tot allò que et cal saber sobre una jornada de feina i tot el que pot resultar d'interès i d'utilitat. De dilluns a divendres, RAC Matí.

0: L'autèntica ràdio de serveis és a RAC 107. Tots els matins, de 8 a 1, amb tot allò que et cal saber sobre una jornada de feina i tot el que pot resultar d'interès i d'utilitat. A primera hora, de 8 a 10, et fem arribar tota la informació de serveis i de 10 a 1 et mantenim en contacte amb l'actualitat informativa del dia i la música del moment. De dilluns a divendres, RAC Matí.
1: I avui tenim aquí el vicepresident de la Protectora Animals de Barets, en Pere Díaz, perquè ens parla d'una activitat nova. Una activitat nova, ara els tardeos estan molt, molt, molt de moda, i inclús la Protectora d'Animals de Parets, de la qual ell és el seu vicepresident, ocupa la seva vicepresidència, fa un tardeo, el dia 3 d'octubre, al Casal de Can Butjosa. Pere, com estàs?
2: Bones, Carles, molt bé, molt bé. Encantat d'estar aquí amb vosaltres.
1: Escolta, 3 d'octubre, tardeo, de 6 de la tarda a 10 del vespre. Com és això?
2: Correcte, doncs mira, bueno, és un nou event que organitzarem i que ho fem amb molta il·lusió, perquè conjuntament amb el sopar solidari i la caminada solidària, doncs farem aquest event sempre doncs, amb l'objectiu doncs, això de recaudar fons per poder continuar amb aquesta tasca tan bonica que sent i continuar donant qualitat de vida als nostres peluts.
1: Bé, és un tardeo, diríem, en aquest cas, on hi haurà música diversa. Ara està molt de moda, no, això dels tardeos?
2: Sí, sí, ara això està molt de moda i per això, doncs, bueno, ha sigut una idea que hem tingut i esperem, bueno, ara estem seguríssims de que la gent animalista respondrà i vindrà a passar una tarda tan bonica amb nosaltres. Poden venir amb els seus peluts, també.
1: Ah.
2: I, sí, sí, serà a Can Butjosa. I bueno, doncs serà entrada... O sigui, no fa falta agafar tiquet.
1: Sí.
2: Serà...
1: Entrada gratuïta.
2: Un tardeo.
1: Sí.
2: Sí, entrada gratuïta, un tardeo, doncs per poder passar una tarda agradable i parlar entre nosaltres. I res, i esperem això. Bueno, ho tenim clar que la gent ens acompanyarà i serà molt xulo.
1: Entenc que serà tot el casal o la part interior?
2: No, serà tot el,
1: vale.
2: Tot el casal.
1: On feu normalment el sopar solidari i tot això, doncs agafeu tot el recinte. Bueno, clar, l'octubre ja no fa tanta calor, però, bueno, lògicament pels gossos també estarem, que estiguin fora i tal, no?
2: Sí, la idea és fer-ho a l'exterior. Esperem que el temps ens acompanyi i fer-lo a l'exterior, que sempre és molt millor. I, bueno, una mica el format que fem amb el sopar solidari.
1: Vale.
2: Serà el mateix format.
1: Hi haurà begudes, DJ, no?
2: Sí, sí. Hi haurà begudes i després hi haurà... tindrem el DJ, l'Enric Bermúdez,
1: sí.
2: que ens acompanyarà, com també ens acompanya sempre amb el sopar solidari, que li donem les gràcies per sempre col·laborar amb nosaltres. I bueno, això serà pues, això, una tarda superagradable i que esperem, bueno, que estem segurs que vindrà molta gent. Serà un èxit i bueno, tenim la primera edició i la nostra idea és pues, poder fer més edicions i el que dèiem, a part del sopar solidari i la caminada solidària, pues tenia aquest event també per pròxims anys, no? per poder continuar fent-lo.
1: 3 d'octubre, el tardeo de la Protectora d'Animals de Parets. Bueno, com us ha anat aquest estiu a la Protectora? Molta feina?
2: Doncs sí, la veritat és, bueno, a veure, una mica com sempre els estius, pues, sempre de feina pues, sempre hi ha una miqueta més. Després també el tema de les vacances, pues, també, bueno, tot el que són el tema tort i això ho tenim que combinar, però bueno, sempre amb el voluntariat de la Protectora això és sempre superfàcil i sempre ho combinem i bueno, i fem tots els torns sense cap problema. I bé, un altre estiu, però bueno, estem contents.
1: Us he anat seguint les xarxes i encara es produeixen situacions d'aquelles que, per exemple, un dia diu que quan estàveu tornant de la recollida d'aliments, una de les vostres voluntàries va trobar un transportín amb 5 gatets petits a dintre.
2: Sí, sí, sí. La veritat és que, bueno, hi ha vegades que passen aquestes coses, però bueno, sempre ho mirem des de la part positiva i preferim això, no?, que els deixin en un puesto, que saben que hi ha una persona que els agafarà i bueno, que no es puguin, bueno, millor que no els deixin en un puesto que no es pugui veure ningú. Per això et dic que, bueno, però bueno, són coses que de tant en tant passen, però bueno, ja estan amb nosaltres i ja estan ben cuidats i els hi buscarem una família i res, i a continuar.
1: I a continuar. Teniu molts gossos lligats? S'ha incrementat el tema ara aquests dies o què?
2: Bueno, a veure, amb el tema gossos hem tingut sort de que s'han fet bastantes adopcions,
1: sí.
2: Però en tenim. I tema gats, doncs sí, el tema gats ara... Bueno, ara ja poder no estem amb... Sí, encara estem en època de forta de camades.
1: Sí.
2: Però el que són tots els cadellets i petitons s'han anat adoptant i després tots també hem continuat amb la gran tasca que fan les nostres companyes alimentadores. I bueno, es va esterilitzant i continuem amb aquesta tasca que hem fet fa molts anys i res, al final és el que s'ha de fer per poder continuar i que no creixi la població, vaja.
1: Està clar, que... està clar. Mm-hmm. Pere Díaz, vicepresident de la Protectora d'Animals de Parets. Res, recordar aquest tardeo, dia 3 d'octubre, a les 6 de la tarda. Tots a venir, entrada gratuïta, i disfrutareu d'una bona tarda-nit al casal de Can Butjosa. Pere, anem parlant, que vagi tot molt bé.
2: Val, molt bé. Gràcies, Carles.
0: L'autèntica ràdio de serveis és a RAP 107. Tots els matins, de 8 a 1, amb tot allò que et cal saber sobre una jornada de feina i tot el que pot resultar d'interès i d'utilitat. A primera hora, de 8 a 10, et fem arribar tota la informació de serveis i de 10 a 1 et mantenim en contacte amb l'actualitat informativa del dia i la música del moment. De dilluns a divendres, RAM Matí.

0: 2, que feia referència a l'expedient d'aprovació inicial de la modificació de l'ordenança de convivència ciutadana i de la via pública de l'Ajuntament de Parets del Vallès i que afecta els articles 185 al 188 relatius a la regulació de les terrasses i vetlladors, un punt que no es va aprovar per 3 vots a favor dels regidors no adscrits, 5 vots en contra del PSC i Sumem Esquerres a Parets i 8 abstencions d'Ara Parets pel Canvi, Esquerra Republicana i Parets per la República, Junts per Catalunya. Comencem escoltant el regidor portaveu d'Ara Parets pel Canvi, Esquerra Republicana, en Jordi Seguer, que parlava d'aquest punt durant la sessió plenària.
1: En el ple d'avui, el govern torna a portar la modificació de l'ordenança de convivència ciutadana i de la via pública relativa a la regulació de terrasses i de vetlladors, després que, recordem, no va superar l'aprovació inicial del ple del 28 de maig. Des d'Ara Parets pel Canvi, en el seu moment van valorar positivament aquesta actualització, especialment perquè adapta l'ordenança al nou Codi d'Accessibilitat a Catalunya i perquè permet avançar cap a un ús més segur i compartit de l'espai públic. Ara bé, també creiem que aquesta regulació ha de tenir molt present la realitat del nostre comerç i també de la restauració, bars i restaurants. Les terrasses, no podem oblidar, que generen activitat, donen vida als nostres carrers i contribueixen a fer poble. Per això cal trobar un equilibri entre el que és l'accessibilitat, el descans veïnal i l'activitat econòmica o de dinamització del carrer.
0: El portaveu del PSC, en Lucio Gat, recordava la proposta d'aquesta ordenança que el seu grup ja va votar en contra i així ho explicava.
2: Bé, en aquest punt, convé recordar que la proposta de modificació de l'ordenança de convivència i via pública que el govern municipal va presentar el passat mes de maig sobre els articles que van del 185 al 188 relatius exclusivament a la regulació de les terrasses i vetlladors, el nostre grup, el grup municipal del PSC, va votar en contra. I vam votar en contra perquè no enteníem, i continuem sense entendre, per què es porta només a modificar aquests apartats quan tots sabem que aquesta ordenança del 2016 sobre la convivència i la via pública necessita actualitzar i adaptar a la realitat algunes altres qüestions que regulen la convivència dels veïns i les veïnes de Parets.
0: La portaveu de Sumem Esquerres a Parets, Cassandra García, comentava que van mantenir el mateix posicionament que en la darrera sessió plenària, que es va parlar del mateix tema i també van votar en contra.
3: Nosaltres, per coherència, doncs, repetim el mateix posicionament doncs, que el ple anterior en el que es va parlar d'aquest punt, no? No hem tingut cap mena d'aproximació per part del govern per poder aportar doncs, en aquesta ordenança diferents qüestions com han comentat doncs, diversos companys i grups municipals, no? Veiem que no hi ha cap tipus de variació dins d'aquesta proposta i, per tant, nosaltres mantindrem el mateix posicionament.
0: Neus Jordà, regidora portaveu de Parets per la República Junts per Catalunya, recordava que aquest punt ha portat al ple durant el mes de maig. Tampoc es va aprovar per diferents motius que relatava la mateixa portaveu.
3: Nosaltres, per coherència, doncs, repetim el mateix...
4: Un punt que ja es va dur a plenari el passat mes de maig, que no va ser aprovat i que avui es torna a presentar sense cap modificació. Com ja vam comentar llavors, hi ha canvis importants i necessaris, com delimitar l'espai que s'ha de deixar pel pas de vianants, la regulació de les terrasses amb plataforma a la calçada o la instal·lació d'elements continus per delimitar per ajudar els invidents. Fins aquí està bé. Però hi ha altres problemes també, com ja vam dir en el seu moment, com la taxació. Són varis els bars i restaurants que ens han fet arribar descontent amb el sistema de taxació, sobretot aquells que es veuen afectats pels actes organitzats per l'Ajuntament, com per exemple Festa Major.
0: L'alcalde de Parets, en Francesc Juzgado, parlava d'enriquir les ordenances amb les diferents al·legacions que presentessin els grups a l'oposició.
5: Nosaltres considerem que és evident, perquè per això la vam portar anteriorment, però que pot ser enriquida, evidentment, sempre, perquè pot ser que a nivell tant tècnic com polític se'ns hagin passat per alt alguna de les coses. Per això, durant aquest període, que ho vaig comentar també a la comissió informativa, doncs hi ha la possibilitat de que presenteu algunes al·legacions i totes aquestes que enriqueixin aquesta ordenança, evidentment, seran tingudes en compte, jo crec que positivament. Al final, qui votarà i decidirà si s'aprova o no és el plenari. Per tant, si teniu algunes propostes que creieu que s'han d'incorporar o que serien incorporables, ens sembla perfecte. Nosaltres, si portem això, és perquè d'entrada consideràvem que això era i estava correcte. Per això no proposem altres coses, sinó ja haguéssim inicialment proposat altres propostes.
0: El ple ordinari d'aquest passat dijous 24 de setembre va començar amb la inclusió d'una declaració institucional que condemna per les pintades

0: dades homòfobes aparegudes a l'Institut Torre Maia i d'impulsar d'accions de conscienciació contra els discursos d'odi. L'aparició de les pintades va ser posterior a la convocatòria del ple i, per tant, el punt es va haver d'incloure amb caràcter d'urgència. La declaració va ser llegida durant el ple per secretari de l'Ajuntament i els diferents grups polítics. En un altre dels punts de l'ordre del dia es va procedir a l'aprovació definitiva de l'ordenança reguladora de la protecció i tinença d'animals impulsada pel Govern Municipal de Parets i que recollia 5 de les 6 al·legacions del grup municipal Ara Parets pel Canvi Esquerra Republicana. L'Ajuntament, des de la Regidoria de Benestar Animal, l'Associació Protectora d'Animals de Parets i la Policia Local del nostre municipi han treballat conjuntament en l'actualització de l'ordenança de benestar animal i en la renovació dels protocols d'actuació en cas de maltractament. El punt va ser aprovat per unanimitat del ple. Durant la sessió plenària també es va ratificar la modificació dels estatuts del Consorci per a la Normalització Lingüística, que va ser aprovada amb els vots a favor de tots els partits polítics. El Consorci per la Normalització Lingüística és un ens públic de caràcter associatiu que té per objecte fomentar el coneixement, l'ús i la divulgació de la llengua catalana. Les seves finalitats són estendre el coneixement de la llengua catalana en l'àmbit de l'ensenyament no reglat, fomentar l'ús del català en tots els àmbits i contribuir en la divulgació de la llengua catalana en col·laboració amb altres organismes i entitats. Les modificacions responen a la necessitat de modificar el règim de les aportacions dels ens consorciats per adequar-lo a les necessitats reals del funcionament del Consorci, atès l'increment de les despeses de personal arran de l'aplicació de la reforma laboral i dels processos d'estabilització extraordinaris que s'han dut a terme. Aquests van ser alguns dels punts a l'ordre del dia, en aquest cas aquests dos que acabem de relatar, aprovats per unanimitat, però d'altres punts que no es van arribar a aprovar també en tractarem en pròxims punts informatius i notícies migdia i vespre.
1: 012, la millor resposta.
2: Decidit. M'apunto a loteria. O potser a dansa urbana.
3: Doncs si ja ho tens clar, informa't de tots els itineraris formatius en música i dansa. N'hi ha per a tots els gustos, edats i nivells. Fins i tot pel teu.
2: No descartis que d'aquí uns anys m'hagis de venir a veure el Palau Sant Jordi.
1: Informa-te'n a triaeducativa.gencat.cat o trucant al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
4: David Fernández i José Corbacho estaran al Cafè Teatre el dissabte 10 d'octubre a 11:15 del vespre. Amb David i José, No Somos Estopa. Un monòleg molt divertit amb aquests dos actors, David Fernández i José Corbacho, que podrem veure al Cafè Teatre el 10 d'octubre.

0: L'autèntica ràdio de serveis és a RAC 107. Tots els matins, de 8 a 1, amb tot allò que et cal saber sobre una jornada de feina i tot el que pot resultar d'interès i d'utilitat. A primera hora, de 8 a 10, et fem arribar tota la informació de serveis i de 10 a 1 et mantenim en contacte amb l'actualitat informativa del dia i la música del moment. De dilluns a divendres, RAC Matí.
1: No podia començar millor, en aquest cas, el primer equip del Club Bàsquet Parets, el sènior A masculí del Bàsquet Parets, perquè va guanyar ni més ni menys que el Mollet B, 60-74. Bon inici, com dèiem, del conjunt del Parets, guanyant el Mollet B, que va ser el rival, un dels rivals l'any passat en l'altra categoria. Van jugar Oriol Vila, Roger Eloi, Alejandro Gómez, Jan Barrenuevo, Miguel Sánchez, Arnau Salcedo, Raúl Sánchez, Lluís Armengol, Pau García, Bernat Ruiz, Nil García i Josep Meléndez. Aleix Rossell estava lesionat. Hem parlat amb en Jordi Fontanet, l'entrenador d'aquest sènior femení, sènior masculí, millor dit, del Club Bàsquet Parets, i això és el que ens deia.
2: Doncs bé, el partit d'ahir, un partit molt bo en línies generals. Crec que vam estar molt bé a nivell defensiu, sobretot. Val? Tot i començar el partit amb bastants dubtes en atac, poc encert, i amb un marcador molt baix els primers 5 minuts, em sembla que portàvem només 3 punts. Vam ser molt sòlids en defensa i això va fer que, tot i no estar bé, el rival no marxés del marcador, no? Si no recordo malament, quedem 14-15 al primer, 15-14 a favor del Mollet al primer quart, tot i no fer un bon atac, i a partir del segon quart comencem a carburar més i som capaços de fer un parcial favorable de 15-25.
1: I és que els paretans van a ser molt superiors.
2: Tercer quart tornem a sortir forts, val? I crec que inclús agafem distàncies de 16-17 punts, i en l'últim quart sí que hi ha algun moment de dubtes, on comencem a prendre males decisions, a perdre pilotes perquè ells apreten, però no van trencar la barrera dels 10 punts, si no recordo malament, potser en algun moment es van ficar 9 punts, però vam ser molt sòlids durant tot el partit a nivell defensiu i això va fer que no patíssim pel resultat. Molt content, primera victòria, equip amb dos jugadors nous, on ens van venir a ajudar dos del sènior B també per baixes que tenim del primer equip, però la veritat és que no es nota, no? Al final estan en dinàmica amb nosaltres, entrenen amb nosaltres i estan preparats per quan els necessitem poder jugar, així que molt content per l'equip, debut a primera en victòria, no podíem demanar més, i més a la pista del Mollet, que era un derbi. Ara a seguir sumant, setmana que ve rebem el Caldes de Montbui, un Caldes que ha perdut el primer partit de 2 punts, però amb un marcador molt alt, 92-94, per tant haurem d'estar molt bé defensivament per abaixar aquest tanteig que van aconseguir, perquè si no serà molt, molt difícil guanyar el partit.
1: En Xavier Huelamo és el president del Club Bàsquet Parets i en aquest cas segon entrenador ajudant de Jordi Fontanet, i així valorava també la victòria. Recordem, el primer quart 15-14, 15-25 el segon quart, 12-20 no va guanyar també el Parets en el tercer, finalment 18-15, però victòria clara del Parets.
3: Doncs primer dia de temporada en el que l'equip debutava a primera, amb un derbi a Mollet, i això volia dir que els nois sabíem que anaven a estar motivats per les situacions de la temporada passada i que no caldria una motivació extra, sinó que ells ja la portarien des de casa. I no només això, sinó que la banqueta ahir, entre jugadors lesionats i jugadors del sènior B que van venir com a acompanyants, es notava que hi havia moltíssimes ganes.
1: Molta pinya, això és el que destacava el segon entrenador i president del Club Bàsquet Parets, en Xavi Huelamo.
3: I el partit va començar bé, perquè vam començar amb un triple, però a partir d'aquí vam tenir un inici de primer quart en el qual no vam jugar res, estàvem molt nerviosos, I per sort, Mollet tampoc va tenir un excessiu encert, i això va fer que nosaltres poc a poc ens anéssim assentant en el nostre joc, comencéssim a fer que els bases manessin jugades, comencéssim a marcar sistemes fins al final, tenir la paciència, i el primer quart al final doncs va acabar amb, sobretot defensivament, on volíem, que era en aquests 15 punts que volem que se'ns anotin com a màxim. Segon quart ja vam començar a ser nosaltres, vam començar a reconèixer-nos. Aquestes sensacions de la pretemporada que hem anat increixendo, doncs això es va veure reflectit en aquest segon quart.
1: Van saber aturar molt bé el segon i el tercer quart del conjunt del Mollet.
3: I el discurs al descans va ser això, o sigui, molt bé en el treball defensiu, ofensivament segon quart s'ha millorat, i anem a veure el partit quart a quart. El missatge d'en Jordi va ser molt clar: anem a guanyar el tercer quart, independentment de que anem per sobre del marcador, anem a tornar a guanyar el tercer quart. Tercer quart el seguim guanyant, si no recordo malament, ells els deixem amb 12 punts, llavors arribem a aquest últim quart amb un avantatge no decisiva, perquè sabíem que ells anaven ja a intentar totes les eines que tinguéssim per poder-nos remuntar, i que en aquest moment nosaltres doncs havíem de tenir la calma suficient per seguir mantenint l'avantatge. I la veritat és que, bueno, sí que va haver-hi algun momentet més crític, ells es tornen a posar per sota de 10 punts, hi ha moments que es posen a 8 punts, però tornem a manar calma, tornem a manar sistemes, tornem a tenir aquesta solidesa que no s'havia perdut en cap moment, i acabem el partit guanyant de més 14.
1: Xavi Huelamó està molt satisfet de com ha quedat aquesta plantilla.
3: Amb unes sensacions d'haver jugat un bon bàsquet durant molts minuts del partit, particularment molt, molt orgullós d'aquesta plantilla. És el primer pas, era molt important començar guanyant, i no només guanyant, sinó jugant com vam jugar. Al final, la nostra identitat hem d'intentar no perdre-la mai, sigui amb el rival que sigui, i res, a seguir camí, a seguir treballant, anirem partit a partit. L'objectiu és anar traient els partits a poc a poc. La setmana vinent juguem contra Caldes a casa, animem a la gent de Parets que vingui a veure'ns, crec que seguiran veient bon bàsquet, que és el principal, que al final l'equip sigui atractiu de veure. Per mi almenys és el més important, el joc col·laboratiu, el que tots són importants, el que tots els jugadors tenen el seu moment, i que juguem bé a bàsquet. Així que us esperem tots la setmana vinent per veure el segon partit a Primera Catalana contra el Caldes.
1: Àlex Rossell no va poder jugar perquè té un esguins, però va poder veure el partit i ens l'analitzava.
4: Bé, doncs ahir primer partit de Lliga. El calendari a més va ser capritxós i ens va posar contra el Mollet, i més enllà del derbi, doncs tenint en compte que clar, l'any passat va ser rival directe, ens tenim a Lliga, els dos partits van ser molt apretats, al final vam acabar pujant els dos, i bé, tot això feia com un partit encara molt més intens, no? Si podem dir. Però bé, l'equip això ho vam entendre des del principi, vam fer un partit molt seriós els 40 minuts. Vam sortir des de l'inici amb molta intensitat i molt bona actitud, i això es va mantenir durant els 40 minuts. És veritat que al principi els dos equips, en realitat, com deia, no? Doncs hem sortit això amb molta intensitat, i el marcador era bastant baix, van haver bastants errors.
1: Però Parets va anar millorant.
4: El segon quart ja es va notar molt més el nostre encert, els nostres contraatacs, que ens va fer trobar basquets més fàcils, i això va fer que ja ens poguéssim anar amb 10 amunt al marcador, perquè a més a darrere estàvem molt sòlids en defensa, no? Sabíem el que havíem de fer, bloquejos directes, bloquejos indirectes sobretot, vam fer una molt bona lectura de tots els jugadors, quines eren les seves amenaces, els seus punts forts, i crec que els vam saber parar molt bé, a més dels seus jugadors més importants. Crec que en tot el partit van estar molt incòmodes i no van fer realment un bon partit. I res, la segona part va ser una mica una continuació, no? És veritat que el tercer quart va tornar a ser molt bo, vam ampliar més la renda, gairebé fins als 20 punts, i com era d'esperar, doncs una resposta del Mollet a l'últim quart, que van arribar a baixar de 10, però bé, aquí vam tornar a ser seriosos, vam tenir el cap fred, en moments importants doncs no vam deixar de ser i de jugar com volem.
1: I és que aquest equip fa molt bona pinta.
4: I a la que fem una bona defensa sortíem a córrer, i aquí vam tornar a trobar bàsquets fàcils, on ja ens van tornar a les rendes de 10 punts o més, i d'aquí fins al final del partit. Així que un inici millorable, realment, molt bon average davant el rival del derbi de Mollet. No sabem on ens tindrà la classificació cap dels dos, així que tampoc vull dir rival directe. Però bé, un inici millorable, no? Partit a fora, victòria, bon average, bones sensacions per l'equip. Així que, res, continuem i a pel proper partit, que serà un altre derbi contra el Caldes, a casa. Que, bé, personalment sí que conec diversos jugadors, perquè porten allà molts anys. Més enllà d'això, doncs haurem de fer el treball específic aquesta setmana, sabem contra qui juguem, i res, el primer partit de casa, doncs també esperem que vingui molta gent a animar-nos.
1: Doncs sí, animar el públic, animi el club de bàsquet Parets, aquest sènior masculí. Repassem la jornada: Sant Gregori 67, Vilanova 75, Club Natació Sabadell 82, Farners 69, Sant Narcís 69, Blanes 72, Lliçà amb un 71, C7 85, Les Franqueses 49, Sant Nicolau 62, Mollet 60, Parets 74 i Caldes 92, Sant Celoni 94. Líders o C7 o Parets, o el Sabadell, el Sant Nicolau o Vilanova, el Blanes i el Sant Celoni. Propera jornada, Parets, Caldes, partit que juga 4:45 de la tarda a casa, dissabte que ve. Sant Nicolau a Mollet, Farners, Lliçà amunt, Blanes, Club Natació Sabadell, Vilanova, Sant Narcís, Sant Celoni, Sant Gregori i C7, que juga contra les Franqueses.

L'autèntica ràdio de serveis és a RAC 107. Tots els matins, de 8 a 1, amb tot allò que et cal saber sobre una jornada de feina i tot el que pot resultar d'interès i d'utilitat. A primera hora, de 8 a 10, et fem arribar tota la informació de serveis i de 10 a 1 et mantenim en contacte amb l'actualitat informativa del dia i la música del moment. De dilluns a divendres, RAC Matí. I'd like to see you right now, darling.

0: L'autèntica ràdio de serveis és a RAC 107. Tots els matins, de 8 a 1, amb tot allò que et cal saber sobre una jornada de feina i tot el que pot resultar d'interès i d'utilitat. A primera hora, de 8 a 10, et fem arribar tota la informació de serveis i de 10 a 1 et mantenim en contacte amb l'actualitat informativa del dia i la música del moment. De dilluns a divendres, RAC Matí.
1: Qui no va jugar partit aquesta setmana va ser, i no va poder debutar, és el sènior femení del bàsquet Parets. Havia de jugar contra el Draft Gramenet, però el Draft Gramenet no es va presentar a Parets. Això va ser la raó perquè han renunciat a jugar. Un equip històric, a més, en aquestes categories. I en aquest cas, doncs, el partit es va suspendre i segurament tots els partits que juguin contra el draft, doncs aquella jornada no hi haurà lliga, perquè, com dèiem, ha renunciat a la competició. Volien començar aquesta setmana, com dèiem, a les noies del sènior femení, que entrena Juanjo Casado, però no va ser possible, tal com ens deia el seu mateix entrenador.
2: Bueno, pues en la primera jornada nos hemos encontrado con que el draft no se ha presentado. Ante esta situación, pues los árbitros y mesa empezaron a llamar a Federación y se ve que en el último momento pues ha habido una renuncia a la categoría por parte del Basket Draft. Bueno, es algo que me da mucha pena porque la verdad es un club que le tengo mucho cariño. Yo creo que es un club grande a nivel histórico en el básquet femenino y que últimamente le están pasando cosas que no considero normales. En cuestión de 3 temporadas han perdido al senior de su Copa y ahora han tenido que renunciar también con el senior de segunda.
1: Doncs sí, un Juanjo Casado que havia estat, a més, també al bàsquet de formació de l'Ipsi. Un Juanjo Casado que ara hauran d'esperar del Draft Gramenet. Hauran d'esperar ara sí contra l'Ipsi el primer partit de Lliga.
2: Nosotros ahora pues afrontar será nuestra primera jornada en campo del básquet de Ipsi en Barcelona y nada, intentar no perder mucho el ritmo y poder llegar rápidamente al sábado y empezar a meternos en la competición que es lo que nos interesa ya.
1: Repassem la jornada. AS 74, Minguella 75, Centre Catòlic L'Hospitalet 56, Ipsi 40, La Salle Bonanova 40, Ateneu Montserrat 37, Virolai 58, Claret 64, Gramenet 55, Bàsquet Safa 54 i Bàsquet Cora 62, Lluïsos de Gràcia 41. A la propera jornada, com dèiem, Bàsquet Safa Claró AS, Ipsi Parets, partit que juga dissabte a 17:45 de la tarda. Minguella Basquet Cores, veurem si juga el Draft Gramenet, en principi no. Basquet Ateneu Montserrat contra Virolai, Claret Centre Catòlic L'Hospitalet i Lluïsos de Gràcia B contra el conjunt de La Salle Bonanova.

David Fernández i José Corbacho estaran al Café Teatre el dissabte 10 d'octubre a 2:15 del vespre, amb David i José, No Somos Estopa. Un monòleg molt divertit amb aquests dos actors, David Fernández i José Corbacho, que podrem veure al Café Teatre el 10 d'octubre.

0: rentat de vehicles a Llevant Park. El rentat que ofereixen els nostres operaris inclou un tractament d'ozó, desinfectant natural, eficaç i ràpid, i ara tractament d'ozó de regal amb qualsevol dels nostres rentats. A Llevant Park oferim rentat exterior, neteja de llantes i assecat, rentat interior amb aspirat, neteja de vidres i de plàstics, productes virucides i neteja de tapisseries. Reserva la teva cita trucant al 93-562-0699, horari de dilluns a divendres de 9 del matí a 6 de la tarda. Cuida el teu cotxe a Llevant Park, al carrer Tenes número 1 de Parets del Vallès. T'hi esperem!
1: Un dels motius pels quals ho he intentat deixar és la sensació esclava d'estar tota l'estona pendent de quan em podré fumar el següent cigarro.
2: No estic fumant tabac, però estic fumant vaver. Els pulmons me'ls estic destrossant igual.
3: Jo quan pujo unes escales m'ofego.
4: Realment és que fumar és una merda.
5: És una herència que no m'agradaria deixar mai amb els meus fills. No?
6: Tinc clar que vull deixar de fumar. I jo estic segura que ho aconseguiré.
7: T'ajudem a deixar-ho. Truca al 061 o demana cita al teu CAP. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
8: Vols comunicar una incidència a l'Ajuntament de Parets? T'ho posem fàcil. A l'adreça electrònica incidències@parets.cat, a l'app de l'Ajuntament i per telèfon al 93-573-8888.
9: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regalant les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Hi ha persones que ara mateix ho necessiten de veritat. Dona plasma i sang. Entra a bancsang.net i demostra que quan cal, hi som.
10: Quan cal ajudar, quan hi ha una emergència o quan el poble ho necessita, hi ha persones que fan un pas endavant. Són Protecció Civil de Parets del Vallès. Voluntaris i voluntàries que col·laboren en emergències, esdeveniments i tasques de prevenció. Si tens ganes d'ajudar, d'aprendre i de formar part d'un equip compromès, t'estem esperant. Envia un correu amb el teu nom i número de telèfon a protecció.civil@parets.cat. Protecció Civil de Parets. La teva ajuda importa.
11: Va tot bé?
12: És que tinc una amiga que la seva parella fa temps que la controla. Li revisa el mòbil, li deixa anar comentaris que la fan sentir malament.
11: Això és violència masclista.
13: Les violències masclistes són una vulneració greu dels drets humans. Si tu o algú del teu entorn ho pateix, truca al 900-900-120. És gratuït, confidencial i disponible a les 24 hores. Consulta també el CIAT o el CIE al web igualtat.gencat.cat o trucant al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: Notícies migdia. Cada dia, a la una de la tarda, tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAC 107 FM.
1: Molt bona tarda, benvinguts un dia més a l'informatiu de RAC 107 corresponent aquest dilluns, aquest 28 de setembre de 2026, amb tota l'actualitat de la jornada. Un dels temes que tractarem avui serà desgranar alguns dels punts que van donar de si a la darrera sessió plenària del passat dijous. Avui tractarem el punt número 6 i que fa referència a l'aprovació del compte general de l'exercici 2025, que malauradament no va ser aprovat aquest punt. És un dels temes que tractarem a l'informatiu, en tenim d'altres, que tot seguit i en format de titulars us avancem.
0: Aquest és el sumari de l'informatiu.
1: A l'àmbit de successos, la policia local de Parets ha detingut un home per un presumpte delicte de violència de gènere i per l'incompliment d'una condemna d'allunyament. La Paratana Montmàs ha rebut el Premi Carme Romaní per narradora oral. Va ser el passat 22 de setembre que li van concedir aquest premi. Hem parlat amb ella. Ens passarem pels centres de lectura, ja que parlarem també de llibres. Ens parlarem doncs, de la Biblioteca Infantil i Juvenil Can Butxosa i també de la Biblioteca Can Rajoler i de les seves propostes pel que fa a aquesta tardor en quant a activitats. Totes aquestes notícies, juntament amb la resta de l'actualitat local, un cop d'ull també a l'actualitat de la comarca, la previsió meteorològica i l'apunt del dia, la curiositat de la jornada, que avui ens portarà a parlar de l'univers de Gaudí, que a partir d'ara doncs, sembla que estarà en una capsa de bombons. La sorprenent creació d'en Lluc Crucella. Sabrem per què aquest fet. Serà la punt del dia, la curiositat de la nostra jornada i després ja tota l'actualitat esportiva d'aquest dilluns amb el resum del cap de setmana. Rebeu una salutació de qui us acompanya, qui us parla, en nom dels serveis informatius de RAC 107, Rosa Díaz. Comencem.
0: RAC 107, serveis informatius. Un repàs de l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental.
1: Parlem de la darrera sessió plenària. El punt número 6 de l'ordre del dia d'aquesta darrera sessió plenària celebrada el passat 24 de setembre i que feia referència a l'expedient d'aprovació del compte general de l'exercici 2025 no va ser aprovat per 6 vots a favor dels 3 regidors no adscrits i del PSC, 8 vots en contra d'Ara Parets pel Canvi Esquerra Republicana i Parets per la República Junts per Catalunya i 2 abstencions de Sumem Esquerres a Parets. Comencem a escoltant l'alcalde del nostre municipi, en Francesc Juzgado, que parlava d'aquest punt del plenari.
2: Elaborat per la intervenció municipal, el compte general de l'Ajuntament de Parets del Vallès, corresponent a l'any 2025, es va celebrar la Comissió Especial de Comptes en data 28 de juliol de 2026, qui va emetre informe receptiu en sentit favorable. En data 3 d'agost de 2026 es va publicar l'anunci d'exposició pública en el BOP, per un termini de 15 dies, comptats des del següent a la publicació de l'edicte. No s'ha presentat cap reclamació, reparament ni observació. Per tot això, portem a la proposta de resolució.
1: El portaveu d'Ara Parets pel Canvi Esquerra Republicana, en Jordi Seguer, que van votar en contra en aquest punt del ple, parlava d'execucions baixes en baixes inversions i altres mancances en algunes partides.
3: I el que hem vist és, novament, execució molt baixa d'inversions, mancances en determinades partides socials, incentius insuficients en matèria de residus i retards en el pagament de factures. Qüestions que ja vam dir en el compte general del 2024. Per tant, el nostre repte de cara al futur, per quan governem l'Ajuntament de Parets, passa per pressupostar amb més realisme, millorar la capacitat d'execució i agilitzar la gestió perquè recursos públics i serveis contractats tinguin un impacte real i arribin en els terminis que corresponen. Gràcies.
1: Lucio Gat, portaveu del PSC, van votar a favor d'aquest punt del ple amb referència a l'aprovació del compte general de l'exercici 2025.
4: En qualsevol cas, el compte general de 2025, que es presenta avui per la seva aprovació, és el resultat d'una gestió compartida, d'un govern de coalició, del qual el nostre grup formava part, i això és una realitat que no amaguem. Finalment, tampoc veiem que durant el període d'exposició pública que s'ha anunciat aquí s'hagin presentat reclamacions, observacions o reparos i, per tant, sense perjudici de reconèixer possibles millores en la gestió dels comptes dels 25, el nostre vot en aquest sentit serà a favor.
1: La portaveu de Sumem Esquerres a Parets, Cassandra García, parlava del posicionament del seu grup, que va ser d'abstenció.
5: Nosaltres entenem que el que correspon avui doncs, és valorar aquesta liquidació pressupostària, que és principalment si els comptes i les dades que se'ns presenten són correctes i si la liquidació s'ajusta a la realitat comptable de l'Ajuntament. I en aquest sentit, doncs, nosaltres en aquesta qüestió doncs, no posarem bloquejos. També ens agradaria deixar clar que no farem servir doncs, aquesta posició, com bé us comentava, doncs, per bloquejar l'aprovació de la liquidació, tenint en compte que nosaltres doncs, també formàvem part de l'equip de govern durant tot aquest any 2025.
1: Neus Jordà, regidora de Parets per la República Junts per Catalunya, va votar en contra d'aquest punt i explicava les raons del posicionament de vot.
6: Però aprovar el compte general no és un simple tràmit tècnic ni una mera formalitat administrativa. És l'acte de fiscalització on es posa de manifest com el govern ha gestionat els recursos de totes les paretanes. I la realitat que indiquen aquests números és evident. Tenim un govern incapaç d'executar el pressupost que ell mateix aprova. I anem per parts. Darrere d'aquests comptes hi ha molts centenars de milers d'euros en inversions, millores de la via pública, d'equipaments, serveis i ajuts socials que s'havien de realitzar durant el 2025 i que s'han quedat als calaixos. Prometre projectes de ciutadania al pressupost inicial per després no executar-los és enganyar a les veïnes de Parets.
1: Punt del ple no aprovat i que feia referència a l'expedient d'aprovació del compte general de l'exercici 2025. No va ser aprovat per 6 vots a favor dels 3 regidors no adscrits i del PSC, 8 vots en contra de Parets pel Canvi Esquerra Republicana i Parets per la República Junts per Catalunya i 2 abstencions de Sumem Esquerres a Parets. Durant la sessió plenària també es van aprovar de manera definitiva l'ordenança reguladora de la protecció i tinença d'animals i es va ratificar la modificació dels estatuts del Consorci per la Normalització Lingüística.
0: RAP 107, serveis informatius.
1: En l'àmbit de successos, la policia local de Parets del Vallès va detenir el passat dijous 24 de setembre un home com a presumpte autor d'un delicte de violència de gènere, malgrat que tenia una ordre judicial d'allunyament de la víctima, per la qual cosa se li imputa d'un delicte de trencament de condemna. Els fets van tenir lloc durant la tarda del dia 24, quan la policia local va rebre una trucada telefònica d'una ciutadana que alertava d'una possible agressió en un domicili del nostre municipi. Una patrulla del cos policial es va desplaçar immediatament al lloc dels fets. En arribar-hi, els agents van efectuar les comprovacions oportunes i van accedir a l'interior de l'immoble, on van localitzar el suposat agressor. Durant la detenció, els agents van comprovar que l'home tenia vigent una ordre judicial d'allunyament que li prohibia apropar-se a la víctima. La policia local va detenir l'home pel presumpte delicte de violència de gènere i per l'incompliment d'una condemna d'allunyament. La policia local de Parets recorda la importància de la col·laboració ciutadana davant qualsevol situació de violència i agraeix l'avís que es va rebre, fet que va permetre una ràpida intervenció policial i la detenció del presumpte autor. En cas que patiu violència de gènere, podeu trucar de forma gratuïta i confidencial al telèfon d'atenció gratuït al 900 900 120. El servei d'atenció permanent a les dones en situació de violència és el 900 900 120 i funciona tots els dies de l'any durant les 24 hores del dia. S'hi pot accedir per telèfon i també per correu electrònic amb el mateix número al davant, 900 900 120@gencat.cat. El telèfon és gratuït i confidencial.
0: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAP 107 FM.
1: La narradora oral paretana Montmàs va rebre el passat dimarts, dia 22 de setembre, el Premi Carme Romaní en l'edició número 17. un guardó que atorga el BIP Botó, el grup de treball de biblioteques infantils del Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de Catalunya. El lliurament del premi va ser en el marc de la Setmana del Llibre en Català al passeig de Lluís Companys de Barcelona, coincidint amb el Dia de les Biblioteques. El jurat va decidir atorgar-li aquesta distinció com a reconeixement a la seva trajectòria com a narradora oral i a la seva capacitat de crear ponts entre biblioteques, professionals i projectes culturals diversos. Així mateix, exalça la seva contribució a apropar la lectura i la cultura a nous públics, alhora que ha impulsat la col·laboració i el treball en xarxa, generant un impacte destacat en el sector bibliotecari. Hem parlat amb ella, hem parlat amb la premiada, Montmàs, i ella es mostrava molt agraïda d'aquesta distinció.
7: El Premi Carme Romaní ha estat una festassa. Hi havia tanta gent. Hi havia amics, hi havia família, hi havia gent de projectes molt diferents, professionals de pobles, de ciutats. Ha estat tan emocionant, sobretot perquè me l'han donat per unir mons i projectes. I allà estava ple de persones que en algun moment o altre de la nostra vida hem compartit sessió, projecte, pensament, idea, i hem fet foguera. L'altre dia vam fer foguera de caps, de cors i de batecs. És així. És un premi molt petit.

0: o conduint clubs de lectura i col·laborant en projectes de mediació al voltant de la tradició oral i l'àlbum il·lustrat. Ella ens parlava dels projectes que té entre mans pròximament.
1: I pel que fa a projectes, doncs mira, ara me'n vaig a un festival que es diu La Olla de Cuentos a Extremadura, d'aquí res doncs començo a voltar una altra vegada amb els meus espectacles, també amb un ull a casa, amb com està el camp, la sembra i tot plegat, i res, poquet a poquet, res gran, tot petit, però esperem que bonic.
0: La Montmàs també és sòcia fundadora de la FAULA, Associació Catalana de Professionals de la Narració Oral, i creadora del projecte de Bat a Bat, unes càpsules d'art, literatura i filosofia per a joves, i del Fet i Fet Paraula, en el qual l'oralitat és la protagonista. Ha concebut amb Lluís Ferrer un recurs de joc literari, un tarot de contes. És membre de la colla Diables Parets, ha ballat gitanes i ve de família de pagesos. Amb l'Ajuntament de Parets ha col·laborat en diferents propostes amb les escoles. S'encarrega de la producció del festival Segamots a la Segarra, del festival C per T a Lliçà de Vall i del Tots Sants, Totes Santes, a Parets. Recentment ha rebut aquest premi, el Premi Carme Romaní, un guardó que atorga el Vip Botó, el grup de treball de biblioteques infantils del Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de Catalunya. Distinció com a reconeixement a la seva trajectòria com a narradora oral i a la seva capacitat de crear ponts entre biblioteques professionals i projectes culturals diversos. Moltes felicitats.
2: Vols conèixer tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental? A RAC 107 parlen els protagonistes de les notícies.
0: I seguim parlant de contes, de llibres, de literatura i de centres on es treballa aquest tema. I ens anem a la Biblioteca Can Rajoler perquè torna a la seva activitat després de l'estiu amb les activitats ja de tardor pel que fa a horaris, activitats interessants. Durant aquest mes s'han iniciat activitats del nou curs, com els diferents clubs de lectura, els grups de conversa en francès o en anglès, o les diferents hores del conte, entre altres activitats que organitza Can Rajoler. La directora del centre de la Biblioteca Can Rajoler, la Judit Pujolassos, ens parlava d'algunes de les activitats pel públic adult.
3: Començarem per les activitats pel públic adult. Aquesta temporada tenim dos clubs de lectura de novel·la en general. El Club de Lectura Bon Dia, que es fa l'últim dissabte de mes a les 10 del matí, a càrrec de la Lorena Llorente i la Laura Català. I després tenim el Club de Lectura de la Biblioteca, el que és més veterà, des de tota la vida, i que aquest any hem desdoblat en dos grups, que serà el darrer dimecres i el darrer dijous de cada mes a 6:45 de la tarda.
0: La Biblioteca Can Rajoler és un servei públic municipal obert a tota la població i forma part de la xarxa de biblioteques municipals de la Diputació de Barcelona, que la gestiona juntament amb l'Ajuntament de Parets del Vallès. La directora del centre ens parlava dels grups de lectura temàtics dels que disposa la biblioteca.
3: Després també tenim tres clubs de lectura més temàtics. El primer és el Divendres Negre, a càrrec de la Dolors Palomo, que és un club de lectura bimestral, que és de novel·la negra i policíaca. I el realitzem el darrer divendres de mes a 6:45 de la tarda. Després tenim també el club de lectura en francès, a càrrec de la Lorena Llorente, que també és bimestral, i el fem el darrer divendres de mes a 6:45 de la tarda. També tenim el Club de Lectura Fàcil en Català, a càrrec del Sergi Cercós. Aquest club és mensual i està adreçat a persones que volen reactivar el seu català o persones que l'estan aprenent. I el realitzem el primer dimecres de mes a 6:45 de la tarda. I per últim, i és novetat d'aquest nou curs, un club de lectura de peces teatrals, que es diu Llegint Teatre, és de periodicitat bimestral i és a càrrec de la Caral Riera.
0: Altres activitats que també necessiten, algunes d'elles inscripció prèvia, d'altres no, i com no, els grups de conversa tant en anglès com en francès.
3: Per a públic adult, a part dels clubs de lectura, també tenim dos grups de conversa. El grup de conversa en francès, a càrrec de la Marlene Castro, que el fem de forma quinzenal els dilluns a 6:45 de la tarda, i el grup de conversa en anglès, a càrrec de la Núria Guasc, que en aquest cas també és quinzenal i el fem els dissabtes a les 10 del matí.
0: I com no, els diferents clubs de lectura per a infants.
3: Ara continuarem amb les activitats per a infants. En aquest cas també tenim quatre clubs de lectura. el Club del Gomet Blau, que és pensat pels més petits, acompanyat de família, i on es treballa més la il·lustració.

0: a partir d'àlbums il·lustrats i el fem el primer dimecres de mes a 2:00 a 6:00 de la tarda. El Club del Gomet Vermell, aquest apostem més per la comprensió lectora, és per nens i nenes de 3er i 4er de primària i el fem el primer divendres de mes a 2:00 a 6:00 de la tarda. També tenim el Club de Còmic, que és de nens de 4er fins a 6er, aproximadament, i on parlem sobre còmics i fem alguna activitat relacionada. Aquest el farem el 3er dimecres de mes a 2:00 a 6:00 de la tarda. I l'últim és Club de Coneixement sobre llibres per aprendre. Està pensat per nens a primària i el farem el 3er divendres de mes a 2:00 a 6:00 de la tarda.
1: No ens oblidem de l'hora del conte per nadons o de l'activitat de l'Storytime.
0: També per a infants tenim altres activitats fixes, com per exemple l'hora del conte per nadons, que és per a infants, sessions de contes per a infants de 0 a 3 anys, que normalment la fem un cop al mes, a 2:00 a 6:00 de la tarda. Les fem els dimarts, amb les hores del conte normal, que són sessions de contes per a infants a partir de 3 anys, també les fem els dimarts a 2:00 a 6:00 de la tarda. I per últim, l'Storytime, que són sessions de contes en anglès, que el fem sempre el primer dimarts de mes a 2:00 a 6:00 de la tarda. A part de totes aquestes activitats fixes, a la biblioteca durant l'any fem altres activitats esporàdiques, com poden ser tallers per adults com per infants, o per exemple tertúlies, podem fer alguna sortida cultural, presentacions de llibres, etc. Després, si esteu interessats en participar en alguna d'aquestes activitats o voleu més informació, doncs us podeu posar en contacte amb la biblioteca o veniu de forma presencial, per telèfon o per correu electrònic i us informarem de tot.
1: I seguim parlant de contes i de llibres i ara ens anem a l'Eixample, la Biblioteca Infantil i Juvenil Can Butxossa, per conèixer totes les novetats d'aquesta tardor que ens les explica des de la Biblioteca L'Estel.
2: Comencem un nou curs i raem amb ganes la tardor. El setembre ens ha deixat un parell d'hores del conte, com sempre els dijous a 5:45. L'hora del conte d'octubre l'estrena la Mercè d'Un Conte al Sac, el dia 1. També tindrem la Gemma García Vilardell el dia 8, la Mila i l'Estel el 15, la Sonia Fernández el 22 i una especial castanyada amb el Corre Corre Carbasseta de la Laura Asensio el dia 29. Recordeu que no cal inscripció prèvia. Tanmateix, l'activitat que s'hi emprecisa és el bressol de contes. La sessió del dimarts dia 6 d'octubre serà càrrec de la Mercè d'Un Conte al Sac i el dia 20 tindrem a l'Eva González, que ens portarà la seva història d'un jardí. En dues activitats seran a 6:45 de la tarda.
3: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAP 107 FM. Notícies.
4: I avui tenim aquí el vicepresident de la Protectora Animals de Parets, en Pere Díaz, perquè ens parla d'una activitat nova. Una activitat nova, ara els tardeos estan molt de moda, i inclús la Protectora d'Animals de Parets, de la qual ell és el seu vicepresident, ocupa la seva vicepresidència, fa un tardeo, el dia 3 d'octubre, al Casal de Can Butxossa. Pere, com estàs?
5: Bones, Carles, molt bé, molt bé. Encantat d'estar aquí amb vosaltres.
4: Escolta, 3 d'octubre, tardeo, de 6 de la tarda a 10 del vespre. Com és això?
5: Correcte, doncs mira, bueno, és un nou event que organitzarem i que ho fem amb molta il·lusió, perquè conjuntament amb el sopar solidari i la caminada solidària, doncs farem aquest event, sempre doncs, amb l'objectiu doncs, això de recaudar fons per poder continuar amb aquesta tasca tan bonica que fem i continuar donant qualitat de vida als nostres peluts.
4: Bé, és un tardeo, diríem en aquest cas, on hi haurà música diversa. Ara està molt de moda, no, això dels tardeos?
5: Sí, ara això està molt de moda i per això doncs, bueno, ha sigut una idea que hem tingut i esperem, bueno, ara estem seguríssims de que la gent animalista respondrà i vindrà a passar una tarda tan bonica amb nosaltres. Poden venir amb els seus peluts, també.
4: Ah.
5: I sí, serà Can Butxossa. I, bueno, doncs serà entrada... O sigui, no fa falta agafar tiquet.
4: Sí.
5: Serà...
4: Entrada gratuïta.
5: Un tardeo.
4: Sí.
5: Entrada gratuïta, un tardeo, pues, per poder passar una tarda agradable i parlar entre nosaltres. I res, i esperem això. Bueno, ho tenim clar que la gent ens acompanyarà i serà molt xulo.
4: Entenc que serà tot el casal o la part interior?
5: No, serà tot el, tot el casal.
4: On feu normalment el sopar solidari i tot això, doncs agafeu tot el recinte. Bueno, clar, l'octubre ja no fa tanta calor, però, bueno, lògicament pels gossos també estarem, que estiguin fora i tal, no?
5: Sí, la idea és fer-ho a l'exterior. Esperem que el temps ens acompanyi i fer-lo a l'exterior, que sempre és molt millor, i bueno, una mica el format que fem amb el sopar solidari.
4: Vale.
5: Serà el mateix format.
4: Hi haurà begudes, DJ, no?
5: Sí, sí, hi haurà begudes, i després hi haurà... tindrem el DJ, l'Enric Bermúdez,
4: sí,
5: que ens acompanyarà, com també ens acompanya sempre amb el sopar solidari, que li donem les gràcies per sempre col·laborar amb nosaltres. I bueno, això serà pues, això, una tarda superagradable i que esperem, bueno, que estem segurs que vindrà molta gent.
3: Vols tornar a escoltar una notícia? Troba-la a www.rap107.fm. Escolta o descarrega tots els podcasts de la teva ràdio.
6: Informació dels grups municipals de Parets del Vallès.
1: Un darrer punt a l'actualitat local. Segons ens ha fet arribar en nota de premsa el grup a l'oposició Ara Parets pel Canvi Esquerra Republicana, aquest reclama al govern municipal una actuació urgent al camp de futbol municipal Josep Seguer. Demana al govern que actuï amb urgència al camp de futbol després de la visita realitzada aquest passat dissabte, coincidint amb el primer partit a casa del primer equip del Club de Futbol Parets de Segona Catalana contra la Unió Esportiva Canovelles. La formació republicana alerta especialment de l'estat del camp de futbol 7, que necessita una actuació urgent i que, si no s'intervé aviat, podria haver de deixar d'utilitzar-se pel risc que pot suposar per a la integritat dels jugadors. El deteriorament, però, va més enllà del terreny de joc. Durant la visita es van tornar a posar de manifest diverses deficiències que afecten el funcionament habitual de les instal·lacions. Hi ha vestidors tancats perquè es desprenen i cauen rajoles de les parets, mentre que alguns lavabos porten mesos fora de servei a l'espera de les reparacions necessàries. També persisteixen els problemes amb la caldera del sistema de dutxes, que no permeten garantir un funcionament adequat d'aquest servei. A aquestes incidències s'hi afegeix, segons Ara Parets pel Canvi Esquerra Republicana, una situació que es manté des de fa anys. La megafonia del camp no funciona. També presenta problemes al sistema de rec de la gespa del camp principal. A més, la gespa del camp de futbol 11, després de 8 anys, tampoc ha rebut el manteniment necessari. Ara Parets pel Canvi Esquerra Republicana va poder comprovar aquesta situació aquest passat dissabte i va trobar-se amb el president del Club de Futbol Parets, Òscar Noguera, durant el primer partit de la temporada a casa del primer equip. El portaveu d'Ara Parets pel Canvi Esquerra Republicana, en Jordi Seguer, recordava que aquesta situació ja havia estat posada sobre la taula fa un any. Ja van visitar les instal·lacions i van reclamar al govern municipal que hi actués. Hi va haver compromisos i promeses, però un any després es troben amb els mateixos problemes i, en alguns casos, amb noves incidències. No es pot esperar que hi hagi un accident per actuar, especialment quan es parla d'instal·lacions esportives que s'utilitzen a diari cada setmana infants, joves i adults. Seguir reclamant al govern municipal que passi de les promeses als fets i actuï de manera immediata sobre les deficiències més urgents. L'equipament del camp de futbol necessita una actuació de manteniment i una posada al dia. Els clubs i els esportistes de Parets mereixen unes instal·lacions segures i dignes, acaba dient aquesta nota de premsa. Ara Parets pel Canvi insta el govern municipal a executar les reparacions necessàries i establir un calendari d'actuacions que permeti resoldre les deficiències del complex esportiu.
6: Informació dels grups municipals de Parets del Vallès.
3: RAP 107. Serveis informatius. Un repàs de l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental. Notícies comarcals.
1: Fem un repàs a l'actualitat de la comarca. Comencem parlant de l'empresa Grifols, que compra tot el capital de Canadian Plasma Resources. El grup farmacèutic Grifols ha comprat la totalitat del capital de l'empresa Canadian Plasma. Fins ara es controlava el 50,1%. Amb l'operació, la firma vallesana assumeix el control de 17 instal·lacions de recollida de plasma de la companyia al Canadà. Aquests centres estan actualment tancats i Grífols preveu posar-los en funcionament sota els requisits que exigeix l'Administració de Salut del Canadà. A l'últim any, dues persones donants de plasma van morir en centres de Canadian Plasma, tot i que les autoritats canadenques han desvinculat els casos del procés de donació. Grífols no ha comunicat el preu d'aquesta operació, tot i que la compra del 50% de les accions es va tancar per uns 17 milions d'euros el novembre passat. Llavors, ja hi havia una opció de compra per a la totalitat de l'empresa. D'altra banda, parlem també de la marca de cosmètica capilar Salerm, de Lliçà de Vall, que obté un nou reconeixement. Salerm, la marca professional de cosmètica capilar del grup de Lliçà de Vall, BMB, ha obtingut un nou premi. El Premi Prix d'Excel·lents Capilar, Marie Claire 2026, i ha estat concedit pel llançament del conegut S21 Thermal Protection, un esprai en sec que, sense esbandir, prepara i protegeix els cabells abans de l'ús de secadors. L'empresa destaca que el reconeixement arriba en un any significatiu per a aquesta divisió de la marca, perquè Salerm 21 arriba a 30 anys i ha fet una nova campanya de difusió arreu de tot l'estat espanyol. I acabem el repàs a la comarca parlant de 6 projectes emprenedors que busquen inversors en un fòrum a Granollers. Són 6 els projectes emprenedors que es van presentar la passada setmana, les respectives iniciatives, davant una xarxa d'inversors privats a Granollers. Per segona vegada, el fòrum d'inversió d'economistes BAN es va celebrar a la seu de la Unió Empresarial Intersectorial, la UEI, en una activitat que es planteja com una oportunitat per als emprenedors d'accedir al finançament i establir aliances per impulsar el seu creixement. El conjunt de les propostes comportaria amb un finançament superior als 2 milions d'euros. Dos dels projectes en requereixen una ronda d'inversió de 500.000 euros i dos més en sol·liciten 400.000, un 370.000 i el sisè 150.000. Els dos primers són una plataforma, el Núvol, que actualitza la gestió d'instal·lacions, energia i manteniment de grans immobles, i una firma de tecnologia alimentària que transforma el xerigot de les formatgeries en proteïna de sèrum de llet. Els projectes que requereixen 400.000 euros són una plataforma d'intel·ligència artificial que analitza dades moleculars per accelerar la recerca i el desenvolupament de tractaments farmacèutics, i un mànager virtual, també amb intel·ligència artificial, que creua el que passa en un restaurant amb les dades de caixa per detectar pèrdues i incidències a temps real. Encara es van presentar dues iniciatives més. Una plataforma que unifica la cartera de l'inversor particular per a aportar-li un mètode estructurat per prendre decisions, que sol·licita 370.000 euros, i un assistent d'intel·ligència artificial que connecta la documentació interna de les empreses i la converteix en coneixement accessible en temps real, que requereix 150.000 euros d'inversió. Economistes en BAN, l'entitat organitzadora d'aquesta jornada, és la xarxa del que en el sector es coneix com a Business Angels, inversors que, a més de l'aportació de capital, acompanyen també les iniciatives emprenedores seleccionades als fòrums d'economistes, com el que es va celebrar a Granollers, aporten vies de finançament i, a més, coneixement, experiència professional i xarxa de contactes per part dels inversors cap als emprenedors. Economistes en BAN trasllada als fòrums d'inversió a ciutats com Granollers per acostar aquestes oportunitats de finançament arreu de Catalunya i facilitar que els projectes emprenedors entrin en contacte amb inversors sense necessitat de concentrar aquesta activitat a Barcelona. De fet, el president de la UEI, en Pep García, no amaga que la intenció de generar un ecosistema d'emprenedoria al Vallès Oriental i animava els empresaris a tenir-hi presència. Hem de ser capaços d'obrir-nos a la innovació externa, incorporar noves tecnologies, nous models de negoci i noves mirades. El Fòrum Inversor és una gran oportunitat. També recordava la forta base empresarial, sobretot industrial, que tenim a la comarca. El president d'Economistes BAN, Pol Font, també destacava que la celebració d'aquest fòrum a Granollers permet una connexió entre l'emprenedoria de la zona i una xarxa àmplia d'inversors. En la trobada també hi van participar representants de l'Ajuntament de Granollers, el Consell Comarcal, la Cambra, la Universitat de Vic i la xarxa Line Group.

0: El temps a RAC 107 FM.
1: Hola, què tal? Cap de setmana tranquil, amb unes temperatures que a poc han anat tirant cap a baix i tant dissabte com diumenge aquí a Parets del Vallès no m'ha arribat als 30 graus. Semblen ja que de cara als propers dies aquesta barrera dels 30 graus li costarà més d'arribar. Tot plegat que el conjunt de Catalunya s'ha mantingut amb uns temps més tranquil, molt estable i ja han vistes a les properes hores que es presenten complicades també a la zona d'aquí Parets del Vallès. Esperàvem precipitacions a primeres hores del matí aquí per a la nostra zona, però el cel estava una miqueta més trencat, ens esperàvem molts més núvols. Aquests núvols continuaran persistint al llarg de la jornada d'avui amb unes temperatures que es mantindran una miqueta més baixa ja respecte a la jornada d'ahir diumenge, que vam arribar fins als 29. Doncs bé, avui amb prou feines hi arribarem. I a la tarda, l'aparició d'algun ruixat esporàdic aïllat aquí a casa nostra podrà descarregar inclús amb intensitat. Però serà sobretot de cara a demà dimarts que haurem d'estar alerta, molt alerta aquí a la zona de Parets, com també a tot el litoral i prelitoral central, on esperem l'arribada de precipitacions. Unes precipitacions que vindran alimentades per aquest vent de xaloc, molt més humit, que farà empènyer aquestes precipitacions terra endins i podran descarregar amb molta intensitat, molta precaució, perquè alguns models ens indiquen que aquí, a la nostra zona, podríem rebre quantitats prou destacades. Això ens durarà ben bé fins a mitja tarda aquí a casa nostra. De fet, aquesta propera matinada ja començarem a tenir les primeres precipitacions. Demà, caiguda també de les temperatures amb unes màximes molt curtes que ens recordarà que estem a la tardor. I de cara a dimecres tindrem obertura de clarianes, un temps molt més tranquil i amb unes temperatures que a poc dimecres sí que es podran recuperar lleugerament, però tot i així acabarem la setmana amb una normalització de les mateixes. Així doncs, molta precaució de cara a les properes hores perquè tindrem precipitacions que podran descarregar molta intensitat, no només aquí a Parets del Vallès, sinó també al prelitoral, litoral central, com també a la resta del litoral. Ho anirem seguint perquè es presenten unes hores complicades de seguiment aquí a RAC 107 i a Twitter a Meteo Parets. Que vagi molt bé.
0: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAC 107 FM. Notícies.
2: Acabem amb la pona del dia, amb la curiositat de la jornada que avui ens porta a parlar de l'univers de Gaudí. Sembla que ara l'univers de Gaudí el tindrem recollit en una capsa de bombons. Quan la mestria de l'arquitectura modernista es troba amb l'excel·lència de la xocolateria d'avantguarda, el resultat només pot ser extraordinari. I si poguéssim menjar-nos una petita part de l'univers d'en Gaudí? Aquesta és precisament la idea que hi ha darrere del Gaudeat, una nova proposta que transforma alguns dels elements més icònics de l'arquitectura d'Antoni Gaudí en delicades peces de xocolata. El projecte porta la signatura del mestre xocolater català en Lluc Crucelles, guanyador del World Chocolate Master l'any 2022 i compta amb la col·laboració de Make It, un centre barceloní especialitzat en innovació i desenvolupament gastronòmic. El resultat? 9 bombons que converteixen l'obra de Gaudí en tota una experiència que entra pels ulls abans d'arribar al paladar. Gaudeat neix amb una idea molt concreta, crear un record gastronòmic de Barcelona que vagi més enllà del típic souvenir. Per això, en Crucelles i en Make It ha treballat durant mesos en el disseny, la creativitat, l'enginyeria i la tecnologia necessària per reproduir alguns dels detalls més reconeixibles de l'arquitectura d'en Gaudí. Així, dins aquesta capsa a la que ens referim avui, hi trobem 9 peces inspirades en diferents elements de l'obra de l'arquitecte. Entre aquestes formes hi ha el famós drac del Pargüell, també l'estrella de la Sagrada Família, elements de la Pedrera i la característica creu de la Casa Batlló, entre altres referències a l'univers de Gaudí. En aquest cas, la xocolata no és simplement un aliment, també es converteix ara en una petita peça de disseny. Per continuar, cal destacar que aquests bombons no són només bonics, són el resultat d'una investigació tècnica profunda. En Crucelles combina impressió 3D aplicada a motlles gastronòmics, xocolata d'alta puresa amb matisos florals i torrats, textures multicapa que sorprenen el paladar, tècniques de pintura amb mantega de cacau per aconseguir acabats brillants i precisos, tot plegat converteix cada peça en una escultura comestible. Un dels aspectes més sorprenents d'aquest projecte és la fidelitat amb què s'han reproduït les formes. El procés ha requerit crear els elements en 3D i desenvolupar motlles específics perquè les peces de xocolata poguessin conservar tots els detalls de les formes originals. D'aquesta manera, el visitant pot trobar-se davant d'una capsa de bombons i reconèixer immediatament alguns dels símbols més universals de Barcelona. Com dèiem, el drac del Parguell, l'estrella de la Sagrada Família, elements arquitectònics de la Pedrera, la creu de la Casa Batlló. Per tant, l'arquitectura es transforma ara en gastronomia sense perdre la seva identitat visual. A més, el projecte compta amb un dels noms més destacats de la xocolateria contemporània, en Lluc Crusellas, que es va proclamar guanyador de la World Chocolate Master 2022, una competició internacional considerada una de les grans cites d'aquest sector. Des d'aleshores, el xocolater català ha continuat desenvolupant creacions en què combina tècnica, precisió, creativitat i espectacularitat. De fet, la seva trajectòria també inclou projectes internacionals, classes magistrals i col·laboracions amb diferents institucions i marques. Ara, però, una part del seu univers creatiu es posa al servei d'un altre geni, Antoni Gaudí. I aquí és on apareix una de les idees més curioses d'en Gaudeat. Els seus creadors volen convertir aquesta capsa en tot un souvenir gastronòmic de qualitat, un record que permeti endur-se una petita part de Barcelona a casa. En lloc d'una tassa, un imant o una samarreta, el visitant pot triar també per emportar-se una capsa on l'arquitectura modernista es converteix en xocolata. A més, el projecte s'ha presentat a la Casa Batlló, un dels edificis més emblemàtics de Gaudí de Barcelona. En definitiva, Gaudeat representa aquesta curiosa trobada entre arquitectura, gastronomia, tecnologia i cultura catalana. Per una banda, hi ha l'univers visual d'un arquitecte universal com Gaudí. Per l'altra, la creativitat i la precisió d'un xocolater català com en Lluc Crusellas. I el resultat és especialment original perquè permet fer una cosa que semblava impossible: contemplar, reconèixer i finalment menjar-se alguns dels símbols més famosos de Barcelona. Una manera ben dolça de descobrir que de vegades la cultura també es pot degustar.
0: Cada dia a la una de la tarda, Notícies Migdia. I a 8:15 del vespre, Notícies Vespre. Amb tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAC 107 FM.
2: Amb l'apunt del dia, amb la curiositat d'avui, posem el punt i final al nostre informatiu d'aquest dilluns 28 de setembre de 2026. Com sempre, gràcies per seguir les notícies a través de RAC 107. Us deixem ara amb tota l'actualitat esportiva del dia.
0: Fins aquí l'informatiu Notícies Migdia. Tornem amb més actualitat informativa a les 4, a les 6 i a 8:15 del vespre amb l'informatiu Notícies Vespre.

lifts up the waves.

0: RAC 107. Notícies.
1: A la darrera sessió plenària celebrada aquest passat dijous 24 de setembre a la sala Bassar Cooperativa, un dels punts que no estaven a l'ordre del dia, però que va ser amb el punt que va obrir la sessió plenària, ja es va incloure per urgència una declaració institucional subscrita per totes les forces polítiques del consistori arrel de la necessitat de parlar de l'aparició d'una pintada homòfoga a l'Institut Torremaia. Tot el plenari ha condemnat aquests fets patits a l'Institut aquesta setmana, una pintura de contingut homòfob al mur del centre amb el missatge «Fuera todo el profesorado marica», amb l'etiqueta «No caís en el torre». Els fets han provocat reaccions i condemnes tant als grups municipals com a la ciutadania. Escoltem el secretari de la Corporació Paratana, Eduard Llussart, durant la sessió plenària d'aquest passat dijous, parlant d'aquest fet ocorregut aquesta setmana a Parets del Vallès.
2: Recentment, la paret de l'Institut Públic, Institut Torre de Malla, de Parets del Vallès, ha patit una pintada de caràcter homòfob, atacant directament el cos docent amb insults, i el hashtag no gays en la torre. Aquest fet no és cap retolada aïllada, constitueix un atac directe a la dignitat de les persones, a la llibertat del professorat, a la seguretat de l'alumnat i als valors democràtics que han de regir en qualsevol espai educatiu. Aquests actes s'emmarquen en un context global i estatal preocupant, marcat per l'avanç de l'extrema dreta i la radicalització dels discursos que normalitzen la intolerància, el rebuig a la diversitat i l'assenyalament dels col·lectius més vulnerables, entre ells el col·lectiu LGTBIQ+.
1: La pintada ha provocat nombroses mostres de solidaritat i de suport cap a l'Institut Torremaia i al seu professorat, tant des de l'àmbit educatiu com des de diversos sectors de la ciutadania que han expressat missatges de condemna davant d'uns fets que no representen els valors de respecte i convivència que caracteritzen el municipi. Amb aquesta declaració institucional, el ple de Parets ha volgut enviar un missatge clar de tolerància zero davant qualsevol expressió de LGTBI-fòbica i reforçar el compromís col·lectiu amb una societat més diversa, inclusiva i respectuosa. Escoltem el secretari municipal, Eduard Llussart.
2: Segons les dades de la Policia de la Generalitat, Mossos d'Esquadra i l'Observatori contra l'Homofòbia, en els darrers 5 anys s'han registrat a Catalunya més de 1.300 incidents i agressions per motius de LGTBofòbia, deixant un balanç alarmant de centenars de víctimes. Aquesta xifra, sumada als casos que no arriben a denunciar, evidencia la necessitat d'actuar des de les institucions públiques de manera preventiva i contundent. L'escola i els instituts públics han de ser un espai 100% segurs, de convivència, respecte i llibertat. Davant d'un atac d'aquestes característiques, l'Ajuntament de Parets del Vallès té l'obligació moral, política i legal de donar-ne resposta, una resposta unànime, de fer costat a les víctimes i de posar eines pedagògiques per evitar que fets com aquests es tornin a repetir.
1: Les formacions polítiques amb representació a l'Ajuntament de Parets han coincidit a rebutjar el contingut homòfob del missatge i han reivindicat la necessitat de garantir espais educatius lliures de discriminació amb un manifest institucional conjunt. Escoltem a tots els portaveus dels grups polítics amb representació a l'Ajuntament de Parets a la sessió plenària d'aquest passat dijous.
3: Condemnar de manera ferma i contundent la pintada homòfoba realitzada a l'Institut Torre de Malla i traslladar tot el suport, solidaritat i l'escalf institucional al cos docent, a la direcció, a l'alumnat i al conjunt de la comunitat educativa d'aquest centre.
4: Rebutjar rotundament qualsevol discurs d'odi, discriminació o violència LGTBI-fòbica, així com les ideologies d'extrema dreta que atempten contra la diversitat, la igualtat de drets i la convivència ciutadana.
5: Continuar impulsant als instituts del nostre municipi accions concretes de formació i conscienciació adreçats al jovent. Aquestes accions ja inclouen tallers informatius, sessions de debat i visionat de fets realment documentats sobre agressions homòfobes. Acompanyats de dades i estadístiques oficials actualitzades, amb l'objectiu de mostrar de forma directa la gravetat real i les conseqüències d'aquests actes i evitar que es tornin a repetir.
6: Quart, reiterar el compromís ferm de l'Ajuntament de Parets del Vallès amb la defensa dels drets del col·lectiu LGTBIQ+, garantint el desplegament complet i la dotació de recursos de la llei 11/2014 del 10 d'octubre per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres, intersexuals i per erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.
7: Instar les autoritats competents i cossos de seguretat a investigar els fets per identificar-ne els responsables, així com a reforçar la coordinació amb els serveis municipals de prevenció i atenció a les víctimes i, a la vegada, notificar aquests acords a la direcció i al Consell Escolar de l'Institut Torre de Malla, a l'Observatori contra l'Homofòbia i al Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya sobre aquesta condemna d'aquesta declaració municipal.
1: L'Ajuntament ha volgut traslladar el seu suport a la direcció del centre, al professorat i a tota la comunitat educativa de l'Institut Torre Maya, alhora que ha reafirmat la necessitat de continuar treballant per una societat lliure de prejudicis i discriminacions. Els grups municipals van coincidir en la importància de respondre de manera unitària davant d'actes que atenten contra la convivència i els valors democràtics, especialment en espais educatius que han de ser referents de respecte, inclusió i igualtat.
0: RAP 107. Noticias.

0: RAC 107, notícies.
1: A la darrera sessió plenària celebrada aquest passat dijous 24 de setembre a la sala Bassar Cooperativa, un dels punts que no estaven a l'ordre del dia, però que va ser amb el punt que va obrir la sessió plenària i es va incloure per urgència una declaració institucional subscrita per totes les forces polítiques del consistori arrel de la necessitat de parlar de l'aparició d'una pintada homòfoga a l'Institut Torremaia. Tot el plenari ha condemnat aquests fets patits a l'Institut aquesta setmana, una pintura de contingut homòfob al mur del centre amb el missatge Fuera todo el profesorado marica, amb l'etiqueta No caís en el torre. Els fets han provocat reaccions i condemnes tant als grups municipals com a la ciutadania. Escoltem el secretari de la Corporació Paratana, Eduard Llussart, durant la sessió plenària d'aquest passat dijous, parlant d'aquest fet ocorregut aquesta setmana a Parets del Vallès.
2: Recentment, la paret de l'Institut Públic, Institut Torre de Malla, de Parets del Vallès, ha patit una pintada de caràcter homòfob, atacant directament el cos docent amb insults, i el hashtag no gays en la torre. Aquest fet no és cap bretolada aïllada, constitueix un atac directe a la dignitat de les persones, a la llibertat del professorat, a la seguretat de l'alumnat i als valors democràtics que han de regir en qualsevol espai educatiu. Aquests actes s'emmarquen en un context global i estatal preocupant, marcat per l'avanç de l'extrema dreta i la radicalització dels discursos que normalitzen la intolerància, el rebuig a la diversitat i l'assenyalament dels col·lectius més vulnerables, entre ells el col·lectiu LGTBIQ+.
1: La pintada ha provocat nombroses mostres de solidaritat i de suport cap a l'Institut Torremaia i al seu professorat, tant des de l'àmbit educatiu com des de diversos sectors de la ciutadania que han expressat missatges de condemna davant d'uns fets que no representen els valors de respecte i convivència que caracteritzen el municipi. Amb aquesta declaració institucional, el ple de Parets ha volgut enviar un missatge clar de tolerància zero davant qualsevol expressió de LGTBI-fòbica i reforçar el compromís col·lectiu amb una societat més diversa, inclusiva i respectuosa. Escoltem el secretari municipal, Eduard Llussart.
2: Segons les dades de la Policia de la Generalitat, Mossos d'Esquadra i l'Observatori contra l'Homofòbia, en els darrers 5 anys s'han registrat a Catalunya més de 1.300 incidents i agressions per motius de LGTBofòbia, deixant un balanç alarmant de centenars de víctimes. Aquesta xifra, sumada als casos que no arriben a denunciar, evidencia la necessitat d'actuar des de les institucions públiques de manera preventiva i contundent. L'escola i els instituts públics han de ser un espai 100% segurs, de convivència, respecte i llibertat. Davant d'un atac d'aquestes característiques, l'Ajuntament de Parets del Vallès té l'obligació moral, política i legal de donar-ne resposta, una resposta unànime, de fer costat a les víctimes i de posar eines pedagògiques per evitar que fets com aquests es tornin a repetir.
1: Les formacions polítiques amb representació a l'Ajuntament de Parets han coincidit a rebutjar el contingut homòfob del missatge i han reivindicat la necessitat de garantir espais educatius lliures de discriminació amb un manifest institucional conjunt. Escoltem a tots els portaveus dels grups polítics amb representació a l'Ajuntament de Parets a la sessió plenària d'aquest passat dijous.
3: Condemnar de manera ferma i contundent la pintada homòfoba realitzada a l'Institut Torre de Malla i traslladar tot el suport, solidaritat i l'escalf institucional al cos docent, a la direcció, a l'alumnat i al conjunt de la comunitat educativa d'aquest centre.
4: Rebutjar rotundament qualsevol discurs d'odi, discriminació o violència LGTBI-fòbica, així com les ideologies d'extrema dreta que atempten contra la diversitat, la igualtat de drets i la convivència ciutadana.
5: Continuar impulsant als instituts del nostre municipi accions concretes de formació i conscienciació adreçats al jovent. Aquestes accions ja inclouen tallers informatius, sessions de debat i visionat de fets realment documentats sobre agressions homòfobes. Acompanyats de dades i estadístiques oficials actualitzades, amb l'objectiu de mostrar de forma directa la gravetat real i les conseqüències d'aquests actes i evitar que es tornin a repetir.
6: Quart, reiterar el compromís ferm de l'Ajuntament de Parets del Vallès amb la defensa dels drets del col·lectiu LGTBIQ+, garantint el desplegament complet i la dotació de recursos de la llei 11/2014 del 10 d'octubre per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres, intersexuals i per erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.
7: Instar les autoritats competents i cossos de seguretat a investigar els fets per identificar-ne els responsables, així com a reforçar la coordinació amb els serveis municipals de prevenció i atenció a les víctimes i, a la vegada, notificar aquests acords a la direcció i al Consell Escolar de l'Institut Torre de Malla, a l'Observatori contra l'Homofòbia i al Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya sobre aquesta condemna d'aquesta declaració municipal.
1: L'Ajuntament ha volgut traslladar el seu suport a la direcció del centre, al professorat i a tota la comunitat educativa de l'Institut Torre Maya, alhora que ha reafirmat la necessitat de continuar treballant per una societat lliure de prejudicis i discriminacions. Els grups municipals van coincidir en la importància de respondre de manera unitària davant d'actes que atenten contra la convivència i els valors democràtics, especialment en espais educatius que han de ser referents de respecte, inclusió i igualtat.
0: RAP 107. Notícies.
8: Cada tarda, de 6 a 2 quarts de 8, escoltem les veus de Parets, les entitats, les associacions, repassem la història local, pensem en la teva salut i, a més, t'oferim propostes culturals i de lleure, espais de divulgació... Tot això i molt més és Carrer 107, el magazín de tarda a RAP 107.
9: Qui no va jugar partit aquesta setmana va ser, i no va poder debutar, és el sènior femení del bàsquet Parets. Havia de jugar contra el Draf Gramenet, però el Draf Gramenet no es va presentar a Parets. Això va ser la raó perquè han renunciat a jugar, un equip històric, a més, en aquestes categories, i en aquest cas doncs, el partit es va suspendre i segurament doncs, tots els partits que juguin contra el Draf, doncs, aquella jornada no hi haurà lliga, perquè, com dèiem, ha renunciat a la competició. Volien començar aquesta setmana, com dèiem, a les noies del sènior femení, que entrena Juanjo Casado, però no va ser possible, tal com ens deia el seu mateix entrenador.
10: Bueno, pues en la primera jornada nos hemos encontrado con que Draf no se ha presentado. Ante esta situación, pues los árbitros y mesa empezaron a llamar a Federación y se ve que en el último momento pues ha habido una renuncia a la categoría por parte del Basket Draft. Bueno, es algo que me da mucha pena porque la verdad es un club que le tengo mucho cariño. Yo creo que es un club grande a nivel histórico en el básquet femenino y que últimamente le están pasando cosas que no considero normales. En cuestión de 3 temporadas han perdido al senior de su Copa y ahora han tenido que renunciar también con el senior de segunda.
9: Doncs sí, un Juanjo Casado que havia estat, a més, també al bàsquet de formació de l'Ipsi. Un Juanjo Casado que ara hauran d'esperar de l'Ipsi, no del Draf Gramenet, hauran d'esperar ara sí contra l'Ipsi el primer partit de Lliga.
10: Nosotros ahora pues afrontar será nuestra primera jornada en campo del básquet de Ipsi en Barcelona y nada, intentar no perder mucho el ritmo y poder llegar rápidamente al sábado y empezar a meternos en la competición que es lo que nos interesa ya.
9: Repassem la jornada. AS 74, Minguella 75, Centre Catòlic L'Hospitalet 56, Ipsi 40, La Salle Bonanova 40, Ateneu Montserrat 37, Virolai 58, Claret 64, Gramenet 55, Bàsquet Safa 54 i Bàsquet Cora 62, Lluïsos de Gràcia 41. A la propera jornada, com dèiem, Bàsquet Safa Claró AS, Ipsi Parets, partit que juga dissabte 2:45 de la tarda. Minguella Basquet Cores, veurem si juga el draft Gramenet, en principi no. Basquet Ateneu Montserrat contra Virolai, Claret Centre Catòlic l'Hospitalet i Lluïsos de Gràcia B contra el conjunt de la Salle Bonanova.
11: Diumenge 4 d'octubre a 6:45 de la tarda al Teatre de Can Rajoler no us podeu perdre Dinamarca. Una obra de teatre amb Pere Arquilloé i Imma Colomer. El diumenge 4 d'octubre a Can Rajoler.

0: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Hi ha persones que ara mateix ho necessiten de veritat. Dona plasma i sang. Entra a banc-sang.net i demostra que quan cal, hi som.
1: Vols rebre informació sobre activitats de natura i medi ambient per mitjà de WhatsApp? Afegeix els teus contactes a Escola de la Natura de Parets del Vallès. 617 22 77 97. Envia un WhatsApp amb la paraula Alta Escola de la Natura i afegeix el teu nom.
2: No podia començar millor, en aquest cas, el primer equip del

0: entrenador d'aquest sènior femení, el sènior masculí, millor dit, del Club Bàsquet Parets, i això és el que ens deia.
1: Doncs bé, el partit d'ahir, un partit molt bo en línies generals. Crec que vam estar molt bé a nivell defensiu, sobretot. Val? Tot i començar el partit amb bastants dubtes en atac, poc encert, i amb un marcador molt baix els primers 5 minuts, em sembla que portàvem només 3 punts. Vam ser molt sòlids en defensa i això va fer que, tot i no estar bé, el rival no marxés del marcador, no? Si no recordo malament, quedem 14-15 al primer, 15-14 a favor del Mollet al primer quart, tot i no fer un bon atac, i a partir del segon quart comencem a carburar més i som capaços de fer un parcial favorable de 15-25.
0: I és que els paratans van a ser molt superiors.
1: Tercer quart tornem a sortir forts, val? I crec que inclús agafem distàncies de 16-17 punts, i en l'últim quart sí que hi ha algun moment de dubtes, on comencem a prendre males decisions, a perdre pilotes perquè ells apreten, però no van trencar la barrera dels 10 punts, si no recordo malament, potser en algun moment es van ficar 9 punts, però vam ser molt sòlids durant tot el partit a nivell defensiu i això va fer que no patíssim pel resultat. Molt content, primera victòria, equip amb dos jugadors nous, on ens van venir a ajudar dos del sènior B també per baixes que tenim del primer equip, però la veritat és que no es nota, no? Al final estan en dinàmica amb nosaltres, entrenen amb nosaltres i estan preparats per quan els necessitem poder jugar, així que molt content per l'equip, debut a primera en victòria, no podíem demanar més, i més a la pista del Mollet, que era un derbi. Ara a seguir sumant, setmana que ve rebem el Caldes de Montbui, un Caldes que ha perdut el primer partit de 2 punts, però amb un marcador molt alt, 92-94. Per tant, haurem d'estar molt bé defensivament per abaixar aquest tanteig que van aconseguir, perquè si no serà molt, molt difícil guanyar el partit.
0: En Xavi Huelamo és el president del Club Bàsquet Parets i en aquest cas segon entrenador ajudant de Jordi Fontanet, i així valorava també la victòria. Recordem, el primer quart 15-14, 15-25 el segon quart, 12-20 no va guanyar també el Parets en el tercer, finalment 18-15, però victòria clara del Parets.
2: Doncs primer dia de temporada en el que l'equip debutava a primera, amb un derbi a Mollet, i això volia dir que els nois sabíem que anaven a estar motivats per les situacions de la temporada passada i que no caldria una motivació extra, sinó que ells ja la portarien des de casa. I no només això, sinó que la banqueta ahir entre jugadors lesionats i jugadors del sènior B que van venir com a acompanyants, es notava que hi havia moltíssimes ganes.
0: Molta pinya, això és el que destacava el segon entrenador i president del Club Bàsquet Parets, en Xavi Huelamo.
2: I el partit va començar bé perquè vam començar amb un triple, però a partir d'aquí vam tenir un inici de primer quart en el qual no vam jugar res, estàvem molt nerviosos, i per sort Mollet tampoc va tenir un excessiu encert, i això va fer que nosaltres a poc a poc ens anéssim assentant en el nostre joc, comencéssim a fer que els bases manessin jugades, comencéssim a marcar sistemes fins al final, tenir la paciència, i el primer quart al final doncs va acabar amb, sobretot defensivament, on volíem, que era en aquests 15 punts que volem que se'ns anotin com a màxim. Segon quart ja vam començar a ser nosaltres, vam començar a reconèixer-nos. Aquestes sensacions de la pretemporada que hem anat increixendo, doncs això es va veure reflectit en aquest segon quart.
0: Van saber aturar molt bé el segon i el tercer quart del conjunt del Mollet.
2: I el discurs al descans va ser això, o sigui, molt bé en el treball defensiu, ofensivament segon quart s'ha millorat, i anem a veure el partit quart a quart. El missatge d'en Jordi va ser molt clar: anem a guanyar el tercer quart independentment de que anem per sobre del marcador, anem a tornar a guanyar el tercer quart. Tercer quart el seguim guanyant, si no

0: recordo malament, ells els deixem amb 12 punts. Llavors arribem a aquest últim quart amb un avantatge no decisiva, perquè sabíem que ells anaven ja a intentar totes les eines que tinguéssim per poder-nos remuntar, i que en aquest moment nosaltres doncs havíem de tenir la calma suficient per seguir mantenint l'avantatge. I la veritat és que, bueno, sí que va haver-hi algun momentet més crític. Ells es tornen a posar per sota de 10 punts. Hi ha moments que es posen a 8 punts. Però tornem a manar calma, tornem a manar sistemes, tornem a tenir aquesta solidesa que no s'havia perdut en cap moment. I acabem el partit guanyant de més 14.
1: Xavi Huelamó està molt satisfet de com ha quedat aquesta plantilla.
0: Amb unes sensacions d'haver jugat un bon bàsquet durant molts minuts del partit, particularment molt, molt orgullós d'aquesta plantilla. És el primer pas, era molt important començar guanyant, i no només guanyant, sinó jugant com vam jugar. Al final, la nostra identitat hem d'intentar no perdre-la mai, sigui amb el rival que sigui, i res, seguir camí, seguir treballant, anirem partit a partit. L'objectiu és anar traient els partits a poc a poc. La setmana vinent juguem contra Caldes a casa, animem a la gent de Parets a que vingui a veure'ns. Crec que seguiran veient bon bàsquet, que és el principal, que al final l'equip sigui atractiu de veure. Per mi almenys és el més important, el joc col·laboratiu, el que tots són importants, el que tots els jugadors tenen el seu moment, i que juguem bé a bàsquet. Així que us esperem tots la setmana vinent per veure el segon partit a Primera Catalana contra el Caldes.
1: Àlex Rossell no va poder jugar perquè té un esguins, però va poder veure el partit i ens l'analitzava.
2: Bé, doncs ahir primer partit de Lliga, el calendari a més va ser capritxós i ens va posar contra el Mollet, i més enllà del derbi, doncs tenint en compte que clar, l'any passat va ser rival directe, ens tenim a Lliga, els dos partits van ser molt apretats, al final vam acabar pujant els dos, i bé, tot això feia com un partit encara molt més intens, no?, si podem dir, però bé, l'equip això ho vam entendre des del principi, vam fer un partit molt seriós els 40 minuts. Vam sortir des de l'inici amb molta intensitat i molt bona actitud, i això es va mantenir durant els 40 minuts. És veritat que al principi els dos equips, en realitat, com deia, no?, doncs hem sortit això amb molta intensitat, i el marcador era bastant baix, van haver bastants errors,
1: però Parets va anar millorant.
2: El segon quart ja es va notar molt més el nostre encert, els nostres contraatacs que ens va fer trobar basquets més fàcils, i això va fer que ja ens poguéssim anar amb 10 amunt al marcador, perquè a més a darrere estàvem molt sòlids en defensa, no? Sabíem el que havíem de fer, bloquejos directes, bloquejos indirectes sobretot. Vam fer una molt bona lectura de tots els jugadors, quines eren les seves amenaces, els seus punts forts, i crec que els vam saber parar molt bé, a més dels seus jugadors més importants. Crec que en tot el partit van estar molt incòmodes i no van fer realment un bon partit. I res, la segona part va ser una mica una continuació, no? És veritat que el tercer quart va tornar a ser molt bo, vam ampliar més la renda, gairebé fins als 20 punts, i com era d'esperar, doncs una resposta del Mollet a l'últim quart, que van arribar a baixar de 10, però bé, aquí vam tornar a ser així seriosos, vam tenir el cap fred en moments importants, doncs no vam deixar de ser i de jugar com volem,
1: i és que aquest equip fa molt bona pinta,
2: i a la que fem una bona defensa sortíem a córrer, i aquí vam tornar a trobar bàsquets fàcils on ja ens van tornar a les rendes de 10 punts o més, i d'aquí fins al final del partit. Així que un inici millorable, realment molt bon average davant el rival del derbi de Mollet. No sabem on ens tindrà la classificació cap dels dos, així que tampoc vull dir rival directe, però bé, un inici millorable, no? A partit a fora, victòria, bon average, bones sensacions per l'equip, així que res, continuem i a pel proper partit, que serà un altre derbi contra el Caldes a casa, que bé, personalment sí que conec a diversos jugadors perquè porten allà molts anys. Més enllà d'això, doncs haurem de fer el treball específic aquesta setmana, sabem contra qui juguem, i res, el primer partit de casa, doncs també esperem que vingui molta gent a animar-nos.
1: Doncs sí, animar el públic, animi el club de bàsquet Parets, aquest sènior masculí. Repassem la jornada: Sant Gregori 67, Vilanova 75, Club Natació Sabadell 82, Farners 69, Sant Narcís 69, Blanes 72, Lliçà amb un 71, C7 85, Les Franqueses 49, Sant Nicolau 62, Mollet 60, Parets 74 i Caldes 92, Sant Celoni 94. Líders o C7, o Parets, o el Sabadell, el Sant Nicolau o Vilanova, el Blanes i el Sant Celoni. Propera jornada, Parets, Caldes, partit que juga 4:45 de la tarda a casa, dissabte que ve, Sant Nicolau a Mollet, Farners, Lliçà amunt, Blanes, Club Natació Sabadell, Vilanova, Sant Narcís, Sant Celoni, Sant Gregori i C7, que juga contra les Franqueses.
3: David Fernández i José Corbacho estaran al Cafè Teatre el dissabte 10 d'octubre a 11:45 del vespre, amb David i José, No Somos Estopa. Un monòleg molt divertit amb aquests dos actors, David Fernández i José Corbacho, que podrem veure al Cafè Teatre el 10 d'octubre.

0: Cada tarda de 6 a 2 quarts de 8 escoltem les veus de Parets. Les entitats, les associacions, repassem la història local, pensem en la teva salut i a més t'oferim propostes culturals i de lleure, espais de divulgació. Tot això i molt més és Carrer 107, el magazín de la tarda a RAP 107.
1: I found this photograph. El Diafragma, l'espai de l'Associació Fotogràfica Parets a RAP 107. Cada segon dimecres de mes, a 2:15 del matí, els socis de l'Associació Fotogràfica Parets ens parlaran de les diverses activitats que fan, sortides, cursos, tallers i molt més. Cada segon dimecres de mes, a RAP matí, a 2:15, al Diafragma, l'espai de l'Associació Fotogràfica Parets.

0: L'Ajuntament de Parets inicia una nova campanya per l'ús saludable del telèfon mòbil entre els infants i joves del nostre municipi. Tengo un millón de caras que... Hi ha mil raons per aparcar el mòbil. Quina és la teva? El mòbil de Lucifer. Per un ús saludable del telèfon mòbil, Ajuntament de Parets.
1: Diumenge, 18 d'octubre, a 6:45 de la tarda, al Teatre de Can Rajoler, no us perdeu Una idea genial, de Sebastián Castro. Una comèdia de dobles identitats, guanyadora de 2 Premis Molière. Diumenge, 18 d'octubre, al Teatre de Can Rajoler.
0: A les tertúlies intergeneracionals del Voluntariat per la Llengua de l'Oficina de Català de Parets.
2: Dius que és tot culpa teva.
0: El dijous 8 d'octubre, de 4 a 5 de la tarda, al Casal Sant Jordi.
2: I ells, de fet, aquella nit...
0: Més informació al mateix casal o al 93 562 2638. I...

La música jazz a Rap 107. Els dimarts, a les 11 del vespre, podeu escoltar la millor música jazz de tota la història. Jazz a Rap 107, els dimarts, a les 11 del vespre.

0: l'autèntica ràdio de serveis és a Rapsen 7. Tots els matins, de 8 a 1, amb tot allò que et cal saber sobre una jornada de feina i tot el que pot resultar d'interès i d'utilitat. A primera hora, de 8 a 10, et fem arribar tota la informació de serveis i de 10 a 1 et mantenim en contacte amb l'actualitat informativa del dia i la música del moment. De dilluns a divendres, RAM Matí.
1: Primera jornada i primera victòria del sènior A de l'handbol Parets contra el Valldoreix, 24-23, i això que el Valldoreix es presentava, en aquest cas, amb només 9 jugadors, però va plantar cara, és un equip veterà i va saber aturar el Parets. Tot i això, Parets va estar molt més encertat i es va endur la victòria amb uns parcials molt ajustats. Guanyaven 5-3 al minut 15, el descans 11-11, 13-14, 14-15 al minut 40, 18-16 s'anava 2 al Parets al minut 45, però 21-20 al minut 55 al final, 24-23. Van jugar Joel Vera, Cristian Ruiz amb un gol, Alejandro Espín, Gerard Benítez amb dos gols, Dani Macarro, Xavi Galán amb dos, Gerard Nicolás amb un, Gorka Moreno amb un gol, Dani Ruiz amb sis, Unai Lafuente amb un, Pol Valero, Raúl Ontanilla amb cinc, Garau Puertolas amb un, Pol Salles, Blai Llavi amb tres gols i Guillem Avalos amb un gol. Parlàvem amb en José Herrero, en Josep Manel Herrero, d'aquesta victòria contra el Valldoreix.
2: Sí, a veure, és un bon partit, evident, de patiment, d'hòstia, de guitós, evidentment, perquè és un bon equip. És que a vegades aquestes històries d'un equip que ve amb nous jugadors i dius, hòstia, ve amb nous jugadors, és d'igual. O sigui, és que amb nous jugadors, la qualitat que tenen aquests tios, és que és molt, a mi m'agrada molt, perquè saben el que juguen, han portat el ritme al partit durant tot el partit, i a més jo al vestidor, la segona part, li he dit, o sigui, als jugadors, és que arribaran a l'últim minut de partit per jugar-se la pilota per guanyar el partit, perquè estan portant el control absolut. I he dit, és que inclús portaven el control de l'arbitratge, o sigui, és 100 metres, i pitaven 100 metres. O sigui, és una passada, perquè tenen qualitat i saben el que juguen i són veterans com per portar el control d'un partit.
3: Però, al final, com ha estat l'última jugada? Que jo no hi era.
2: Bueno, l'última jugada és... n'hi ha hagut una exclusió de... La veritat, i he de dir-ho, que és molt rigorosa, una exclusió molt rigorosa del Valldoreix, i, bueno, l'hem pogut aprofitar i ficar gol. Però, clar, i després ells han tingut possessió per empatar el partit i han perdut la pilota. Però que, hòstia, que era un partit per no arribar a aquesta situació. Però és que per nosaltres és important, perquè hem guanyat el primer partit d'aquesta temporada, que serà competitiva com avui, i, hòstia, sumem dos punts. Ara també un partit molt complicat i molt important la setmana vinent a Sant Fos.
3: Sant Fos, què me'n dius?
2: Pues un bon equip. Va pujar l'any passat amb una bona plantilla. Sembla que s'ha reforçat una mica i jo crec que també serà un equip molt competitiu, també amb molta experiència, i clar, això a vegades a nosaltres fa molt mal.
1: En parlàvem també amb l'Unai, i això és el que ens deia.
4: Sí, bé, hem lluitat fins al final, ens han... Venien pocs, anàvem potser una mica confiats, però bueno, al final hem aconseguit guanyar, que era l'objectiu principal, encara que hem patit una mica.
3: Era un equip, a més, que vos tenia ganes, perquè sé que hi ha molta rivalitat amb aquest equip, oi?
4: Sí, a sobre ens van jugar un gran de partits importants de cara al descens de l'any passat, i ens van sacar a casa seva, llavors sí, ens tenien ganes, i òbviament era un gran equip, i a pesar de que venien pocs, doncs han lluitat fins al final, i ens han plantat encara fins l'últim minut.
3: Què podeu fer aquest any?
4: De moment seguirem treballant com estem treballant, i a veure, lluitarem per l'ascens o el tractarem, però bueno, a mesura que vagi avançant la temporada ja veurem quins són els objectius, però el principal objectiu de moment és seguir treballant com estem fent i aconseguir l'ascens.
1: També parlàvem amb una de les noves incorporacions, amb Blai.
5: Ha sigut altos i baixos, en plan, ha costat. Eren molts, ells eren pocs, però tot i així ho han fet bastant bé. Sí, sabíem que no seria fàcil, però tot i així, vull dir, jo crec que, mira, ens hem sortit dos punts i a mirar pues, el segon partit.
3: Bueno, com és que has vingut aquí, a Parets?
5: Pues mira, vaig a un entrenador em va recomanar venir aquí. Jo no ho tenia clar si potser ho estava a punt de deixar, però em van explicar el projecte, em va agradar i vaig vindre, pues mira, perquè no vaig a provar i de moment molt a gust i molt content.
3: Volies deixar tan jove?
5: Sí, bueno, moltes coses, molt esport, feina, tot, aquesta edat és difícil, però tot i així, mira, ara estem aquí i el grup és superguai, així que
3: Setmana que ve Sant Fos, que...
5: Sí, també té tela. És un altre equip que també té gent que ha jugat també com aquí a lligues superiors aquestes, que saben, que tenen experiència, però tot i així, crec que si fiquem més intensitat, no tenim avui... El cap tenim més endreçat, no tant com avui, que hem perdut moltes boles i hem anat massa precipitats, doncs jo crec que ens sortirem segur.
1: Christian Ruiz també ens en parlava.
6: Sí, perquè, hòstia, just hem acabat la pretemporada, estem una miqueta també enllestint conceptes i també físicament. I a part aquest equip, pues, eren justet, perquè em sembla que eren 8 o 9, però són jugadors de molta qualitat, de molt nivell, que han jugat a divisions superiors, i hem jugat a partit que ja han volgut. I, clar, evidentment, pocs gols, pocs llançaments, vull dir, no hem fallat tampoc molt, però no ha sigut per no voler, han sigut perquè ens han adormit el partit, ho hem fet molt bé, la veritat, el Vallvec. Però, bueno, dos punts importantíssims, perquè són els dos primers. Bones sensacions i males sensacions, però, bueno, tenim molt marge a treballar, som un equip molt complet i segurament millorarem segur.
3: Va començar així, començar victòries importants.
6: Dos punts a casa són importantíssims. Nosaltres no enviem cap missatge, però perquè una victòria d'un gol, Valldorets, sabem que són pocs efectius, però, bueno, ens va bé, perquè així anirem una miqueta tapats i el següent partit ja ens trobaran.
1: També ens en parlava en Dani Ruiz.
7: Bueno, molt bé, tornada ja de vacances, carregats de temporada, però super, molt bé, molt bé. Aquests, encara que vinguin poc, lluiten sempre i...
3: Us tenien ganes, no?
7: Sí, ens tenien ganes. Nosaltres també, que el de l'ascens de fa un parell d'anys ja està ja una miqueta present, però, bueno, molt bé, molt bé.
3: Com veus l'equip? Què podem esperar d'aquest equip?
7: Mira, el millor d'aquest any, que som a plantilla molt llarga, i hi ha molta rotació, molt descans, gent nova que pot aportar molt. També per José tenir plantilla llarga, els entrenos, podem entrenar pista sencera, córrer, que ens va superbé. I, bueno, en principi, objectiu, sempre dient que no n'hi ha, però vas allà a un partit, et veus a dalt, vols pujar, encara que no sigui com l'any passat, que vam arribar a final de temporada amb sofriendo de baixem, no baixem, estem allà, però és una bona lliga, a mi m'agrada pels joves. Però, va, perquè la lliga aquesta pels joves, et pot guanyar l'últim, com pots guanyar el primer, està molt bé.
1: També de l'equip tècnic, del cos tècnic, és la Eva Bosch.
8: Bé, bueno, està fet de rogar perquè hem trigat a estar a sobre del contrincant, estem una mica adormits encara, però bé, jo veig una temporada molt xula. Ha sigut difícil, ens estem acostumant també a l'equip nou, a les noves incorporacions, a poc a poc.
3: Es pot fer una bona temporada, creus, aquest equip?
8: Jo crec que sí. La veritat és que tenim molta confiança aquest any perquè veiem un projecte xulo i estem tots amb moltes ganes. I els jugadors estan molt contents i ja això es nota de primeres.
1: Primera jornada, Sant Martí Adrianenc B 25, Sant Vicenç 29, Envol Terrassa 29, Ràpid Cornellà 32, Castelldefels 23, Poblenou 23, Cardedeu 32, Lleida 26, Sarrià 28, Sant Fos 26, Oar Gràcia Sabadell 32, Creu Alta Sabadell 26, i Envol Barcelona Sants 30, Polinyà 25, i el Parets 24, Valldoreix 23. Propera jornada, Sant Martí Adrianenc B contra Sants, Ràpid Cornellà contra Sant Vicenç, Poblenou Envol Terrassa, Lleida Castelldefels, Envol Valldoreix contra Cardedeu, Sant Fost Parets, partit que juga en principi el diumenge a les 7 de la tarda, Creu Alta Sabadell Sarrià i Polinyà contra Oar Gràcia Sabadell Alet.
9: Li agafo l'interfono, em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar?
10: Si ara jo obro la porta, em canviarà la vida.
9: I llavors em diuen, el seu marit s'ha mort. O sigui, per molt que et diguin que el teu pare o el teu marit o el teu germà s'ha mort, estàvem tots allà a l'habitació i no ens ho creiem.
11: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
12: Si sembla violència masclista...
13: Tu, per què no em contestes? On ets? Contesta'm ja. Què estàs fent? Contesta'm.
12: És violència masclista. T'escoltem. Truca al 900-900-120. En cas d'emergència, al 112. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
14: 012, la millor resposta.
15: Decidit. M'apunto a bateria. O potser a dansa urbana.
16: Doncs ja ho tens clar. Informa't de tots els itineraris formatius en música i dansa. N'hi ha per a tots els gustos, edats i nivells. Fins i tot pel teu.
15: No descartis que d'aquí uns anys m'hagis de venir a veure al Palau Sant Jordi.
17: Informa-te'n a triaeducativa.gencat.cat o trucant al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: Notícies Vespre. Cada dia, a 8:15 del vespre, amb tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental, a RAC 107 FM.
1: Molt bona tarda, benvinguts un dia més a l'informatiu de RAC 107 corresponent aquest dilluns, aquest 28 de setembre de 2026, amb tota l'actualitat de la jornada. Un dels temes que tractarem avui serà desgranar alguns dels punts que van donar de si a la darrera sessió plenària del passat dijous. Avui tractarem el punt número 6 i que fa referència a l'aprovació del compte general de l'exercici 2025, que malauradament no va ser aprovat aquest punt. És un dels temes que tractarem a l'informatiu, en tenim d'altres que tot seguit i en format de titulars us avancem.
0: Aquest és el sumari de l'informatiu.
1: A l'àmbit de successos, la policia local de Parets ha detingut un home per un presumpte delicte de violència de gènere i per l'incompliment d'una condemna d'allunyament. La Paratana Montmàs ha rebut el Premi Carme Romaní per narradora oral. Va ser el passat 22 de setembre que li van concedir aquest premi. Hem parlat amb ella. Ens passarem pels centres de lectura, ja que parlarem també de llibres. Ens parlarem doncs, de la Biblioteca Infantil i Juvenil Can Butxosa i també de la Biblioteca Can Rajoler i de les seves propostes pel que fa a aquesta tardor en quant a activitats. Totes aquestes notícies, juntament amb la resta de l'actualitat local, un cop d'ull també a l'actualitat de la comarca, la previsió meteorològica i l'apunt del dia, la curiositat de la jornada, que avui ens portarà a parlar de l'univers de Gaudí, que a partir d'ara doncs, sembla que estarà en una capsa de bombons, la sorprenent creació d'en Lluc Crucella. Sabrem per què aquest fet. Serà la punt del dia, la curiositat de la nostra jornada i després ja tota l'actualitat esportiva d'aquest dilluns amb el resum del cap de setmana. Rebeu una salutació de qui us acompanya, qui us parla, en nom dels serveis informatius de RAC 107, Rosa Díaz. Comencem.
0: RAC 107, serveis informatius. Un repàs de l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental.
1: Parlem de la darrera sessió plenària, el punt número 6 de l'ordre del dia d'aquesta darrera sessió plenària celebrada el passat 24 de setembre i que feia referència a l'expedient d'aprovació del compte general de l'exercici 2025. No va ser aprovat per 6 vots a favor dels 3 regidors no adscrits i del PSC, 8 vots en contra d'Ara Parets pel Canvi Esquerra Republicana i Parets per la República Junts per Catalunya i 2 abstencions de Sumem Esquerres a Parets. Comencem a escoltar a l'alcalde del nostre municipi, en Francesc Juzgado, que parlava d'aquest punt del plenari.
2: Elaborat per la intervenció municipal, el compte general de l'Ajuntament de Parets del Vallès, corresponent a l'any 2025, es va celebrar la Comissió Especial de Comptes en data 28 de juliol de 2026, qui va emetre informe preceptiu en sentit favorable. En data 3 d'agost de 2026 es va publicar l'anunci d'exposició pública en el BOC, per un termini de 15 dies, comptats des del següent a la publicació de l'edicte. No s'ha presentat cap reclamació, reparament ni observació. Per tot això, portem a la proposta de resolució.
1: El portaveu d'Ara Parets pel Canvi Esquerra Republicana, en Jordi Seguer, que van votar en contra en aquest punt del ple, parlava d'execucions baixes en baixes inversions i altres mancances en algunes partides.
3: I el que hem vist és, novament, execució molt baixa d'inversions, mancances en determinades partides socials, incentius insuficients en matèria de residus i retards en el pagament de factures. Qüestions que ja vam dir en el compte general del 2024. Per tant, el nostre repte de cara al futur, per quan governem l'Ajuntament de Parets, passa per pressupostar amb més realisme, millorar la capacitat d'execució i agilitzar la gestió perquè recursos públics i serveis contractats tinguin un impacte real i arribin en els terminis que corresponen. Gràcies.
1: Lucio Gat, portaveu del PSC, van votar a favor d'aquest punt del ple amb referència a l'aprovació del compte general de l'exercici 2025.
4: En qualsevol cas, el compte general de 2025, que es presenta avui per la seva aprovació, és el resultat d'una gestió compartida, d'un govern de coalició, del qual el nostre grup formava part, i això és una realitat que no amaguem. Finalment, tampoc veiem que durant el període d'exposició pública que s'ha anunciat aquí s'hagin presentat reclamacions, observacions o reparos i, per tant, sens perjudici de reconèixer possibles millores en la gestió dels comptes dels 25, el nostre vot en aquest sentit serà a favor.
1: La portaveu de Sumem Esquerres a Parets, Cassandra García, parlava del posicionament del seu grup, que va ser d'abstenció.
5: Nosaltres entenem que el que correspon avui doncs, és valorar aquesta liquidació pressupostària, que és principalment si els comptes i les dades que se'ns presenten són correctes i si la liquidació s'ajusta a la realitat comptable de l'Ajuntament. I en aquest sentit, doncs, nosaltres en aquesta qüestió doncs, no posarem bloquejos. També ens agradaria deixar clar que no farem servir doncs, aquesta posició, com bé us comentava, doncs, per bloquejar l'aprovació de la liquidació, tenint en compte que nosaltres doncs, també formàvem part de l'equip de govern durant tot aquest any 2025.
1: Neus Jordà, regidora de Parets per la República Junts per Catalunya, va votar en contra d'aquest punt i explicava les raons del posicionament de vot.
6: Però aprovar el compte general no és un simple tràmit tècnic ni una mera formalitat administrativa. És l'acte de fiscalització on es posa de manifest com el govern ha gestionat els recursos de totes les paretanes. I la realitat que indiquen aquests números és evident. Tenim un govern incapaç d'executar el pressupost que ell mateix aprova. I anem per parts. Darrere d'aquests comptes hi ha molts centenars de milers d'euros en inversions, millores de la via pública, d'equipaments, serveis i ajuts socials que s'havien de realitzar durant el 2025 i que s'han quedat als calaixos. Prometre projectes de ciutadania al pressupost inicial per després no executar-los és enganyar a les veïnes de Parets.
1: Punt del ple no aprovat i que feia referència a l'expedient d'aprovació del compte general de l'exercici 2025. No va ser aprovat per 6 vots a favor dels 3 regidors no adscrits i del PSC, 8 vots en contra de Parets pel Canvi Esquerra Republicana i Parets per la República Junts per Catalunya i 2 abstencions de Sumem Esquerres a Parets. Durant la sessió plenària també es van aprovar de manera definitiva l'ordenança reguladora de la protecció i tinença d'animals i es va ratificar la modificació dels estatuts del Consorci per la Normalització Lingüística.
0: RAP 107, serveis informatius.
1: En l'àmbit de successos, la policia local de Parets del Vallès va detenir el passat dijous 24 de setembre un home com a presumpte autor d'un delicte de violència de gènere, malgrat que tenia una ordre judicial d'allunyament de la víctima, per la qual cosa se l'imputa d'un delicte de trencament de condemna. Els fets van tenir lloc durant la tarda del dia 24, quan la policia local va rebre una trucada telefònica d'una ciutadana que alertava d'una possible agressió en un domicili del nostre municipi. Una patrulla del cos policial es va desplaçar immediatament al lloc dels fets. En arribar-hi, els agents van efectuar les comprovacions oportunes i van accedir a l'interior de l'immoble, on van localitzar el suposat agressor. Durant la detenció, els agents van comprovar que l'home tenia vigent una ordre judicial d'allunyament que li prohibia apropar-se a la víctima. La policia local va detenir l'home pel presumpte delicte de violència de gènere i per l'incompliment d'una condemna d'allunyament. La policia local de Parets recorda la importància de la col·laboració ciutadana davant qualsevol situació de violència i agraeix l'avís que es va rebre, fet que va permetre una ràpida intervenció policial i la detenció del presumpte autor. En cas que patiu violència de gènere, podeu trucar de forma gratuïta i confidencial al telèfon d'atenció gratuït al 900 900 120. El servei d'atenció permanent a les dones en situació de violència és el 900 900 120 i funciona tots els dies de l'any durant les 24 hores del dia. S'hi pot accedir per telèfon i també per correu electrònic amb el mateix número al davant, 900 900 120@gencat.cat. El telèfon és gratuït i confidencial.
0: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAP 107 FM.
1: La narradora oral paretana Montmàs va rebre el passat dimarts, dia 22 de setembre, el Premi Carme Romaní en l'edició número 17, un guardó que atorga el BipBotó, el grup de treball de biblioteques infantils del Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de Catalunya. El lliurament del premi va ser en el marc de la Setmana del Llibre en Català, al passeig de Lluís Companys de Barcelona, coincidint amb el Dia de les Biblioteques. El jurat va decidir atorgar-li aquesta distinció com a reconeixement a la seva trajectòria com a narradora oral i a la seva capacitat de crear ponts entre biblioteques, professionals i projectes culturals diversos. Així mateix, exalça la seva contribució a apropar la lectura i la cultura a nous públics, alhora que ha impulsat la col·laboració i el treball en xarxa, generant un impacte destacat en el sector bibliotecari. Hem parlat amb ella, hem parlat amb la premiada, Montmàs, i es mostrava molt agraïda d'aquesta distinció.
7: El Premi Carme Romaní ha estat una festassa. Hi havia tanta gent. Hi havia amics, hi havia família, hi havia gent de projectes molt diferents, professionals de pobles, de ciutats. Ha estat tan emocionant, sobretot perquè me l'han donat per unir mons i projectes. I allà estava ple de persones que en algun moment o altre de la nostra vida hem compartit sessió, projecte, pensament, idea, i hem fet foguera. L'altre dia vam fer foguera de caps, de cors i de batecs. És així. És un premi molt petit, és un premi de puça, però el donen bibliotecàries que són actives, un grup de bibliotecàries que és el BipBotó, que són tan actives i, a més, sense que la cultura sigui una espècie d'elitisme. I res, tothom està molt content i jo m'alegro de que tothom estigui molt content. Si això és el que he provocat, doncs premi per tots.
1: La Montmàs, la Paretana Montmàs, és narradora oral, va estudiar treball social i té formació en teatre, clown i gest. La podeu trobar amb els seus espectacles a biblioteques, teatres, festivals, hospitals i centres penitenciaris o conduint clubs de lectura i col·laborant en projectes de mediació al voltant de la tradició oral i l'àlbum il·lustrat. Ella ens parlava dels projectes que té entre mans pròximament.
7: I pel que fa a projectes, doncs mira, ara me'n vaig a un festival que es diu La Olla de Cuentos a Extremadura, d'aquí res doncs començo a voltar una altra vegada amb els meus espectacles, també amb un ull a casa amb com està el camp, la sembra i tot plegat, i res, poquet a poquet, res gran, tot petit, però esperem que bonic.
1: La Montmàs també és sòcia fundadora de la FAULA, Associació Catalana de Professionals de la Narració Oral, i creadora del projecte de Batabat, unes càpsules d'art, literatura i filosofia per a joves, i del Fet i Fet Paraula, en el qual l'oralitat és la protagonista. Ha concebut amb Lluís Ferrer un recurs de joc literari, un tarot de contes. És membre de la colla de Diables Parets, ha ballat gitanes i ve de família de pagesos. Amb l'Ajuntament de Parets ha col·laborat en diferents propostes amb les escoles. S'encarrega de la producció del Festival Segamots a la Segarra, del Festival C per T a Lliçà de Vall i del Tots Sants, Totes Santes, a Parets. Recentment ha rebut aquest premi, el Premi Carme Romaní, un guardó que atorga el BipBotó, el grup de treball de biblioteques infantils del Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de Catalunya. Distinció com a reconeixement a la seva trajectòria com a narradora oral i a la seva capacitat de crear ponts entre biblioteques professionals i projectes culturals diversos. Moltes felicitats.
0: Vols conèixer tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental? A RAC 107 parlen els protagonistes de les notícies.
1: I seguim parlant de contes, de llibres, de literatura i de centres on es treballa aquest tema. I ens anem a la Biblioteca Can Rajoler perquè torna a la seva activitat després de l'estiu amb les activitats ja de tardor pel que fa a horaris, activitats interessants. Durant aquest mes s'han iniciat activitats del nou curs, com els diferents clubs de lectura, els grups de conversa en francès o en anglès, o les diferents hores del conte, entre altres activitats que organitza Can Rajoler. La directora del centre de la Biblioteca Can Rajoler, la Judit Pujolassos, ens parlava d'algunes de les activitats pel públic adult.
8: Començarem per les activitats pel públic adult. Aquesta temporada tenim dos clubs de lectura de novel·la en general. El Club de Lectura Bon Dia, que es fa l'últim dissabte de mes a les 10 del matí, a càrrec de la Lorena Llorente i la Laura Català. I després tenim el Club de Lectura de la Biblioteca, el que és més veterà, el de tota la vida, i que aquest any hem desdoblat en dos grups, que serà el darrer dimecres o el darrer dijous de cada mes a 6:45 de la tarda.
1: La Biblioteca Can Rajoler és un servei públic municipal obert a tota la població i forma part de la xarxa de biblioteques municipals de la Diputació de Barcelona, que la gestiona juntament amb l'Ajuntament de Parets del Vallès. La directora del centre ens parlava dels grups de lectura temàtics dels que disposa la biblioteca.
8: Després també tenim tres clubs de lectura més temàtics. El primer és el Divendres Negre, a càrrec de la Dolors Palomo, que és un club de lectura bimestral, que és de novel·la negra i policíaca. I realitzem el darrer divendres de mes a 6:45 de la tarda. Després tenim també el Club de Lectura en Francès, a càrrec de la Lorena Llorente, que també és bimestral, i el fem el darrer divendres de mes a 6:45 de la tarda. També tenim el Club de Lectura Fàcil en Català, a càrrec del Sergi Cercós. Aquest club és mensual i està adreçat a persones que volen reactivar el seu català o persones que l'estan aprenent. I el realitzem el primer dimecres de mes a 6:45 de la tarda. I per últim, i és novetat d'aquest nou curs, un club de lectura de peces teatrals, que es diu Llegint Teatre, és de periodicitat bimestral i és a càrrec de la Caral Riera.
1: Altres activitats que també necessiten, algunes d'elles inscripció prèvia, d'altres no, i com no, els grups de conversa tant en anglès com en francès.
8: Per a públic adult, a part dels clubs de lectura, també tenim dos grups de conversa. El grup de conversa en francès, a càrrec de la Marlene Castro, que el fem de forma quinzenal els dilluns a 6:45 de la tarda, i el grup de conversa en anglès, a càrrec de la Núria Guasc, que en aquest cas també és quinzenal i el fem els dissabtes a les 10 del matí.
1: I com no, els diferents clubs de lectura per a infants.
8: Ara continuarem amb les activitats per a infants. En aquest cas també tenim quatre clubs de lectura. El Club del Gomet Blau, que és pensat pels més petits, acompanyat de família, i on es treballa més la il·lustració a partir d'àlbums il·lustrats, i el fem el primer dimecres de mes a 6:00 de la tarda. El Club del Gomet Vermell, aquest apostem més per la comprensió lectora, és per nens i nenes de tercer i quart de primària, i el fem el primer divendres de mes a 6:00 de la tarda. També tenim el Club de Còmic, que és de nens de quart fins a sisè, aproximadament, i on parlem sobre còmics i fem alguna activitat relacionada. Aquest el farem el tercer dimecres de mes a 6:00 de la tarda. I l'últim és Club de Coneixement sobre llibres per aprendre. Està pensat per nens a primària i el farem el tercer divendres de mes a 6:00 de la tarda.
1: No ens oblidem de l'hora del conte per nadons o de l'activitat de l'History Time.
8: També per a infants tenim altres activitats fixes, com per exemple l'hora del conte per nadons, que és per a infants, sessions de contes per a infants de 0 a 3 anys, que normalment la fem un cop al mes, a 6:00 de la tarda. Les fem els dimarts, amb les hores del conte normal, que són sessions de contes per a infants a partir de 3 anys, també les fem els dimarts, a 6:00 de la tarda. I per últim, l'Story Time, que són sessions de contes en anglès, que el fem sempre el primer dimarts de mes, a 6:00 de la tarda. A part de totes aquestes activitats fixes, a la biblioteca durant l'any fem altres activitats esporàdiques, com poden ser tallers per adults com per infants, o per exemple tertúlies, podem fer alguna sortida cultural, presentacions de llibres, etc. Després, si esteu interessats en participar en alguna d'aquestes activitats o voleu més informació, doncs us podeu posar en contacte amb la biblioteca o veniu de forma presencial, per telèfon o per correu electrònic i us informarem de tot.
1: I seguim parlant de contes i de llibres i ara ens anem a l'Eixample, la Biblioteca Infantil i Juvenil Can Butxossa, per conèixer totes les novetats d'aquesta tardor, que ens les explica des de la Biblioteca l'Estel.
9: Comencem un nou curs i rebem amb ganes la tardor. El setembre ens ha deixat un parell d'hores del conte, com sempre els dijous a 6:45. L'hora del conte d'octubre l'estrena la Mercè d'un conte al sac, el dia 1. També tindrem la Gemma García Vilardell el dia 8, la Mila i l'Estel el 15, la Sonia Fernández el 22 i una especial castanyada amb el Corre Corre Carbasseta de la Laura Asensio el dia 29. Recordeu que no cal inscripció prèvia. Tanmateix, l'activitat que s'hi emprecisa és el bressol de contes. La sessió del dimarts dia 6 d'octubre serà càrrec de la Mercè d'un conte al sac i el dia 20 tindrem a l'Eva González, que ens portarà la seva història d'un jardí. En dues activitats seran a 6:45 de la tarda.
0: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAP 107 FM. Notícies.
10: I avui tenim aquí el vicepresident de la Protectora Animals de Parets, en Pere Díaz, perquè ens parla d'una activitat nova. Una activitat nova. Ara els tardeos estan molt de moda. I inclús la Protectora d'Animals de Parets de la qual ell és el seu vicepresident, ocupa la seva vicepresidència. Fa un tardeo, el dia 3 d'octubre, al Casal de Can Butjosa. Pere, com estàs?
11: Bones, Carles. Molt bé, molt bé. Encantat d'estar aquí amb vosaltres.
10: Escolta, 3 d'octubre, tardeo, de 6 de la tarda a 10 del vespre. Com és això?
11: Correcte. Doncs mira, bueno, és un nou event que organitzarem i que ho fem amb molta il·lusió, perquè conjuntament amb el sopar solidari i la caminada solidària, doncs farem aquest event sempre, doncs, amb l'objectiu, doncs, això, de recaudar fons per poder continuar amb aquesta tasca tan bonica que fem i continuar donant qualitat de vida als nostres peluts.
10: Bé, és un tardeo, diríem, en aquest cas, on hi haurà música diversa. Ara està molt de moda, no això dels tardeos?
11: Sí, sí, ara això està molt de moda i per això, doncs, bueno, ha sigut una idea que hem tingut i esperem, bueno, ara estem seguríssims de que la gent animalista respondrà i vindrà a passar una tarda tan bonica amb nosaltres. Poden venir amb els seus peluts, també.
10: Ah.
11: I sí, sí, serà Can Butjosa. I bueno, doncs serà entrada... O sigui, no fa falta agafar tiquet.
10: Sí.
11: Serà...
10: Entrada gratuïta.
11: Un tardeo.
10: Sí.
11: Entrada gratuïta, un tardeo, pues, per poder passar una tarda agradable i parlar entre nosaltres. I res, i esperem això. Bueno, ho tenim clar que la gent ens acompanyarà i serà molt xulo.
10: Entenc que serà tot el casal o la part interior?
11: No, serà tot el, tot el casal.
10: On feu normalment el sopar solidari i tot això, doncs agafeu tot el recinte. Bueno, clar, l'octubre ja no fa tanta calor, però, bueno, lògicament pels gossos també estarem, que estiguin fora i tal, no?
11: Sí, la idea és fer-ho a l'exterior. Esperem que el temps ens acompanyi i fer-lo a l'exterior, que sempre és molt millor. I, bueno, una mica el format que fem amb el sopar solidari.
10: Vale.
11: Serà el mateix format.
10: Hi haurà begudes, DJ, no?
11: Sí, sí, hi haurà begudes i després hi haurà tindrem el DJ, l'Enric Bermúdez,
10: sí,
11: que ens acompanyarà, com també ens acompanya sempre amb el sopar solidari, que li donem les gràcies per sempre col·laborar amb nosaltres. I bueno, això serà, pues, això, una tarda superagradable i que esperem, bueno, que estem segurs que vindrà molta gent.
0: Vols tornar a escoltar una notícia? Troba-la a www.rap107.fm. Escolta o descarrega tots els podcasts de la teva ràdio.
10: Informació dels grups municipals de Parets del Vallès.
1: Un darrer punt a l'actualitat local. Segons ens ha fet arribar en nota de premsa el grup a l'oposició Ara Parets pel Canvi Esquerra Republicana, aquest reclama al govern municipal una actuació urgent al camp de futbol municipal Josep Seguer. Demana al govern que actuï amb urgència al camp de futbol després de la visita realitzada aquest passat dissabte, coincidint amb el primer partit a casa del primer equip del Club de Futbol Parets de Segona Catalana contra la Unió Esportiva Canovelles. La formació republicana alerta especialment de l'estat del camp de futbol 7, que necessita una actuació urgent i que, si no s'intervé aviat, podria haver de deixar d'utilitzar-se pel risc que pot suposar per a la integritat dels jugadors. El deteriorament, però, va més enllà del terreny de joc. Durant la visita es van tornar a posar de manifest diverses deficiències que afecten el funcionament habitual de les instal·lacions. Hi ha vestidors tancats perquè es desprenen i cauen rajoles de les parets, mentre que alguns lavabos porten mesos fora de servei a l'espera de les reparacions necessàries. També persisteixen els problemes amb la caldera del sistema de dutxes, que no permeten garantir un funcionament adequat d'aquest servei. A aquestes incidències s'hi afegeix, segons Ara Parets pel Canvi Esquerra Republicana, una situació que es manté des de fa anys. La megafonia del camp no funciona. També presenta problemes al sistema de rec de la gespa del camp principal. A més, la gespa del camp de futbol 11, després de 8 anys, tampoc ha rebut el manteniment necessari. Ara Parets pel Canvi Esquerra Republicana va poder comprovar aquesta situació aquest passat dissabte i va trobar-se amb el president del Club de Futbol Parets, Òscar Noguera. durant el primer partit de la temporada a casa del primer equip. El portaveu d'Ara Parets pel Canvi, Esquerra Republicana, en Jordi Seguer, recordava que aquesta situació ja havia estat posada sobre la taula fa un any. Ja van visitar les instal·lacions i van reclamar al govern municipal que hi actués. Hi va haver compromisos i promeses, però un any després es troben amb els mateixos problemes i en alguns casos amb noves incidències. No es pot esperar que hi hagi un accident per actuar, especialment quan es parla d'instal·lacions esportives que s'utilitzen a diari cada setmana infants, joves i adults. Seguir reclamar al govern municipal que passin de les promeses als fets i actuï de manera immediata sobre les deficiències més urgents. L'equipament del camp de futbol necessita una actuació de manteniment i una posada al dia. Els clubs i els esportistes de Parets mereixen unes instal·lacions segures i dignes, acaba dient aquesta nota de premsa. Ara Parets pel Canvi insta el govern municipal a executar les reparacions necessàries i establir un calendari d'actuacions que permeti resoldre les deficiències del complex esportiu.
12: Informació dels grups municipals de Parets del Vallès.
0: RAP 107, serveis informatius. Un repàs de l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental. Notícies comarcals.
1: Fem un repàs a l'actualitat de la comarca. Comencem parlant de l'empresa Grifols, que compra tot el capital de Canadian Plasma Resources. El grup farmacèutic Grifols ha comprat la totalitat del capital de l'empresa Canadian Plasma. Fins ara es controlava el 50,1%. Amb l'operació, la firma vallesana assumeix el control de 17 instal·lacions de recollida de plasma de la companyia al Canadà. Aquests centres estan actualment tancats i Grifols preveu posar-los en funcionament sota els requisits que exigeix l'Administració de Salut del Canadà. A l'últim any, dues persones donants de plasma van morir en centres de Canadian Plasma, tot i que les autoritats canadenques han desvinculat els casos del procés de donació. Grifols no ha comunicat el preu d'aquesta operació, tot i que la compra del 50% de les accions es va tancar per uns 17 milions d'euros el novembre passat. Llavors, ja hi havia una opció de compra per a la totalitat de l'empresa. D'altra banda, parlem també de la marca de cosmètica capilar Salerm, de Lliçà de Vall, que obté un nou reconeixement. Salerm, la marca professional de cosmètica capilar del grup de Lliçà de Vall, BMB, ha obtingut un nou premi. El Premi Prix d'Excel·lents Capilar Marie Claire 2026 i ha estat concedit pel llançament del conegut S21 Thermal Protection, un esprai en sec que, sense esbandir, prepara i protegeix els cabells abans de l'ús de secadors. L'empresa destaca que el reconeixement arriba en un any significatiu per a aquesta divisió de la marca, perquè Salerm 21 arriba a 30 anys i ha fet una nova campanya de difusió arreu de tot l'estat espanyol. I acabem el repàs a la comarca parlant de 6 projectes emprenedors que busquen inversors en un fòrum a Granollers. Són 6 els projectes emprenedors que es van presentar la passada setmana, les respectives iniciatives, davant una xarxa d'inversors privats a Granollers. Per segona vegada, el fòrum d'inversió d'economistes en van es va celebrar a la seu de la Unió Empresarial Intersectorial, la UEI, en una activitat que es planteja com una oportunitat per als emprenedors d'accedir al finançament i establir aliances per impulsar el seu creixement. El conjunt de les propostes comportaria amb un finançament superior als 2 milions d'euros. Dos dels projectes en requereixen una ronda d'inversió de 500.000 euros i dos més en sol·liciten 400.000, un 370.000 i el sisè 150.000. Els dos primers són una plataforma al Núvol que actualitza la gestió d'instal·lacions, energia i manteniment de grans immobles i una firma de tecnologia alimentària que transforma el xerigot de les formatgeries en proteïna de sèrum de llet. Els projectes que requereixen 400.000 euros són una plataforma d'intel·ligència artificial que analitza dades moleculars per accelerar la recerca i el desenvolupament de tractaments farmacèutics i un mànager virtual, també amb intel·ligència artificial, que creua el que passa en un restaurant amb les dades de caixa per detectar pèrdues i incidències de temps real. Encara es van presentar dues iniciatives més. Una plataforma que unifica la cartera de l'inversor particular per a aportar-li un mètode estructurat per prendre decisions, que sol·licita 370.000 euros, i un assistent d'intel·ligència artificial que connecta la documentació interna de les empreses i la converteix en coneixement accessible en temps real, que requereix 150.000 euros d'inversió. Economistes en Van, l'entitat organitzadora d'aquesta jornada, és la xarxa del que en el sector es coneix com a Business Angels, inversors que, a més de l'aportació de capital, acompanyen també les iniciatives emprenedores seleccionades als fòrums d'economistes, com el que es va celebrar a Granollers, aporten vies de finançament i, a més, coneixement, experiència professional i xarxa de contactes per part dels inversors cap als emprenedors. Economistes en Van trasllada als fòrums d'inversió a ciutats com Granollers per acostar aquestes oportunitats de finançament arreu de Catalunya i facilitar que els projectes emprenedors entrin en contacte amb inversors sense necessitat de concentrar aquesta activitat a Barcelona. De fet, el president de la UEI, en Pep García, no amaga que la intenció de generar un ecosistema d'emprenedoria al Vallès Oriental i animava els empresaris a tenir-hi presència. Hem de ser capaços d'obrir-nos a la innovació externa, incorporar noves tecnologies, nous models de negoci i noves mirades. El Fòrum Inversor és una gran oportunitat. També recordava la forta base empresarial, sobretot industrial, que tenim a la comarca. El president d'Economistes Van, Pol Font, també destacava que la celebració d'aquest fòrum a Granollers permet una connexió entre l'emprenedoria de la zona i una xarxa àmplia d'inversors. En la trobada també hi van participar representants de l'Ajuntament de Granollers, el Consell Comarcal, la Cambra, la Universitat de Vic i la xarxa Line Group.

0: El temps a RAP 107 FM.
1: Hola, què tal? Cap de setmana tranquil, amb unes temperatures que a poc han anat tirant cap a baix i tant dissabte com diumenge aquí a Parets del Vallès no m'ha arribat als 30 graus. Semblen ja que de cara als propers dies aquesta barrera dels 30 graus li costarà més d'arribar. Tot plegat que el conjunt de Catalunya s'ha mantingut amb uns temps més tranquil, molt estable i ja amb vistes a les properes hores que es presenten complicades també a la zona d'aquí Parets del Vallès. Esperàvem precipitacions a primeres hores del matí aquí per a la nostra zona, però el cel estava una miqueta més trencat, ens esperàvem molts més núvols. Aquests núvols continuaran persistint al llarg de la jornada d'avui amb unes temperatures que es mantindran una miqueta més baixa ja respecte a la jornada d'ahir diumenge, que vam arribar fins als 29. Doncs bé, avui amb prou feines hi arribarem. I a la tarda, l'aparició d'algun ruixat esporàdic aïllat aquí a casa nostra podrà descarregar inclús amb intensitat. Però serà sobretot de cara a demà dimarts que haurem d'estar alerta, molt alerta aquí a la zona de Parets, com també a tot el litoral i prelitoral central, on esperem l'arribada de precipitacions. Unes precipitacions que vindran alimentades per aquest vent de xaloc molt més humit, que farà empènyer aquestes precipitacions terra endins i podran descarregar amb molta intensitat, molta precaució, perquè alguns models ens indiquen que aquí, a la nostra zona, podríem rebre quantitats prou destacades. Això ens durarà ben bé fins a mitja tarda aquí a casa nostra. De fet, aquesta propera matinada ja començarem a tenir les primeres precipitacions. Demà, caiguda també de les temperatures, amb unes màximes molt curtes que ens recordarà que estem a la tardor. I de cara a dimecres tindrem obertura de clarianes, un temps molt més tranquil i amb unes temperatures que a poc dimecres sí que es podran recuperar lleugerament, però tot i així acabarem la setmana amb una normalització de les mateixes. Així doncs, molta precaució de cara a les properes hores perquè tindrem precipitacions que podran descarregar amb molta intensitat, no només aquí Parets del Vallès, sinó també al prelitoral, litoral central, com també a la resta del litoral. Ho anirem seguint perquè es presenten unes hores complicades de seguiment aquí a RAP 107 i a Twitter a Meteo Parets. Que vagi molt bé.
0: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAP 107 FM. Notícies.
2: Acabem amb la pona del dia, amb la curiositat de la jornada que avui ens porta a parlar de l'univers de Gaudí. Sembla que ara l'univers de Gaudí el tindrem recollit en una capsa de bombons. Quan la mestria de l'arquitectura modernista es troba amb l'excel·lència de la xocolateria d'avantguarda, el resultat només pot ser extraordinari. I si poguéssim menjar-nos una petita part de l'univers d'en Gaudí? Aquesta és precisament la idea que hi ha darrere del Gaudeat, una nova proposta que transforma alguns dels elements més icònics de l'arquitectura d'Antoni Gaudí en delicades peces de xocolata. El projecte porta la signatura del mestre xocolater català en Lluc Crucelles, guanyador del World Chocolate Master l'any 2022 i compta amb la col·laboració de Make It, un centre barceloní especialitzat en innovació i desenvolupament gastronòmic. El resultat? 9 bombons que converteixen l'obra de Gaudí en tota una experiència que entra pels ulls abans d'arribar al paladar. Gaudeat neix amb una idea molt concreta, crear un record gastronòmic de Barcelona que vagi més enllà del típic souvenir. Per això, en Crucelles i en Make It ha treballat durant mesos en el disseny, la creativitat, l'enginyeria i la tecnologia necessària per reproduir alguns dels detalls més reconeixibles de l'arquitectura d'en Gaudí. Així, dins aquesta capsa a la que ens referim avui, hi trobem 9 peces inspirades en diferents elements de l'obra de l'arquitecte. Entre aquestes formes hi ha el famós drac del Pargüell, també l'estrella de la Sagrada Família, elements de la Pedrera i la característica creu de la Casa Batlló, entre altres referències a l'univers de Gaudí. En aquest cas, la xocolata no és simplement un aliment, també es converteix ara en una petita peça de disseny. Per continuar, cal destacar que aquests bombons no són només bonics, són el resultat d'una investigació tècnica profunda. En Crucelles combina impressió 3D aplicada a motlles gastronòmics, xocolata d'alta puresa amb matisos florals i torrats, textures multicapa que sorprenen el paladar, tècniques de pintura amb mantega de cacau per aconseguir acabats brillants i precisos, tot plegat converteix cada peça en una escultura comestible. Un dels aspectes més sorprenents d'aquest projecte és la fidelitat amb què s'han reproduït les formes. El procés ha requerit crear els elements en 3D i desenvolupar motlles específics perquè les peces de xocolata poguessin conservar tots els detalls de les formes originals. D'aquesta manera, el visitant pot trobar-se davant d'una capsa de bombons i reconèixer immediatament alguns dels símbols més universals de Barcelona. Com dèiem, el drac del Parguell, l'estrella de la Sagrada Família, elements arquitectònics de la Pedrera, la creu de la Casa Batlló. Per tant, l'arquitectura es transforma ara en gastronomia sense perdre la seva identitat visual. A més, el projecte compta amb un dels noms més destacats de la xocolateria contemporània, en Lluc Crusellas, que es va proclamar guanyador de la World Chocolate Master 2022, una competició internacional considerada una de les grans cites d'aquest sector. Des d'aleshores, el xocolater català ha continuat desenvolupant creacions en què combina tècnica, precisió, creativitat i espectacularitat. De fet, la seva trajectòria també inclou projectes internacionals, classes magistrals i col·laboracions amb diferents institucions i marques. Ara, però, una part del seu univers creatiu es posa al servei d'un altre geni, Antoni Gaudí. I aquí és on apareix una de les idees més curioses d'en Gaudeat. Els seus creadors volen convertir aquesta capsa en tot un souvenir gastronòmic de qualitat, un record que permeti endur-se una petita part de Barcelona a casa. En lloc d'una tassa, un imant o una samarreta, el visitant pot triar també per emportar-se una capsa on l'arquitectura modernista es converteix en xocolata. A més, el projecte s'ha presentat a la Casa Batlló, un dels edificis més emblemàtics de Gaudí de Barcelona. En definitiva, Gaudeat representa aquesta curiosa trobada entre arquitectura, gastronomia, tecnologia i cultura catalana. Per una banda, hi ha l'univers visual d'un arquitecte universal com Gaudí. Per l'altra, la creativitat i la precisió d'un xocolater català com en Lluc Crusellas. I el resultat és especialment original, perquè permet fer una cosa que semblava impossible: contemplar, reconèixer i finalment menjar-se alguns dels símbols més famosos de Barcelona. Una manera ben dolça de descobrir que de vegades la cultura també es pot degustar.
0: Cada dia a la una de la tarda, Notícies Migdia. I a 8:15 del vespre, Notícies Vespre. Amb tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAC 107 FM.
2: Amb l'apunt del dia, amb la curiositat d'avui, posem el punt i final al nostre informatiu d'aquest dilluns 28 de setembre de 2026. Com sempre, gràcies per seguir les notícies a través de RAC 107. Us deixem ara amb tota l'actualitat esportiva del dia.
0: Fins aquí l'informatiu Notícies Vespre. Tornem amb més actualitat informativa demà a primera hora amb punts informatius i amb l'informatiu Notícies Migdia a la una de la tarda.

que boig el món, que no té cap sentit. I em fa pensar, no sé què hi faig aquí. Que boig el món, que no puc

Punt de trobada Parets, els dissabtes a les 10 del matí. Opina sobre temes d'actualitat a RAC 107. Participa trucant al 93-573-8188 o enviant una nota de veu al 677-231574. Els dissabtes a les 10 tens el teu punt de trobada a Parets, a RAC 107.

0: Hola, molt bon dia. Esteu escoltant el programa Punt de Trobada Parets, aquí a la ràdio de Parets del Vallès. 26 de setembre de 2026, comencem un dissabte més, el segon d'aquesta temporada, per parlar-vos de molts temes en directe des d'aquí, des de Rap 107, en un dia amb una mica de calor, com sempre. Diuen que comencen a baixar les temperatures a partir de demà, que estarà ennuvolat, i el cap de setmana pues, serà així, més o menys de calor, però ja durant la setmana vinent ja tindrem pluges, això diuen. Ara mateix la temperatura és de 24,6 graus aquí a l'avinguda Lluís Companys, número 19 de Parets del Vallès. Benvinguts i benvingudes. És un dia fantàstic per escoltar la ràdio, per parlar de temes i, com ja sabeu, un equip increïble forma part d'aquest programa. En el control tècnic i en la presentació, Miquel Pérez. I avui parlarem de la crisi de l'habitatge, de la crisi del lloguer i parlarem d'un nom propi, Mari Carmen, que s'ha fet molt famosa aquests dies. Suposem que ella no volia fer-se famosa, evidentment, però serà el tema central del programa, en el qual m'acompanyen uns companys fantàstics que els tenim aquí. Bon dia, Eudald.
1: Hola, bon dia.
0: Com estàs?
1: Molt bé.
0: Bon dia, Laura.
2: Hola, bon dia.
0: T'ha costat una mica les escales o què?
3: Sí, déu-n'hi-do.
0: Bon dia, Maite.
4: Bon dia, què tal?
0: Les comoditats del món desenvolupat, què passa aquí? Què passa?
4: Pues no tenem un ascensor.
0: I el Guillem, avui, jo crec que avui estarà a tope.
5: I tant, que sí.
0: A que sí? Jo crec que és un tema que et toca, eh?
5: Sí, sí, sí. Bueno, a mi i a totes joves.
1: I tant, sí, sí, totalment.
5: És que no podem emancipar-nos.
0: Vas anar a Barcelona a manifestar-te?
5: No. Aquest cop no vaig poder.
1: Ui, Guillem, has fallat, eh?
0: A mi m'ha agradat molt veure la gent amb les claus. Heu vist amb les claus? Queixant-se, manifestant-se a favor de la Mari Carmen. Bueno, doncs, a part d'això, hem de parlar de molts temes també d'actualitat que l'Eudald ens ha preparat aquí intensivament. Todos los raros fuimos al concierto. I a qui li agradin els Love of Lesbian, avui a 11:45 de la nit a la platja del Bogatell, a les festes de la Mercè. Qui té ganes d'anar-los a veure? Qui podria anar? Ho tinc una mica difícil, però intentaré convèncer a la gent que necessito que vingui amb mi. Però, ostres, un concert gratuït de Love of Lesbian, no sé, no us agrada, no?
5: Sí, a més, jo em va fer gràcia, no?, que em vaig sentir que tot eren tios. Quan es diu Love of Lesbian, és com, ostres, alguna dona ja ha d'haver, no? Però no, no, no.
0: No, no, no.
5: Són, clar, són, són lesbians, ells, s'entén?
0: Sí. Bé, doncs, companys i companyes, anem a veure. Laura i Maite, de què parlareu avui?
4: De què parlarem?
5: Bona no,
4: de les dues sorties que vaig fer jo aquest estiu, a Marrakech i a Londres, i el que em pregunti la Laura.
0: Dels teus viatges en solitari, no?, sobretot?
4: En aquest cas, no.
0: No?
4: No.
0: És veritat que vas anar acompanyada
4: sí,
0: de la família.
4: Sí, sí.
0: Molt bé, doncs, la Mari Carmen. Què sabeu de la Mari Carmen? Va, expliqueu.
5: Mari Carmen, Mari Carmen, tu hijo está en el astero, güey.
0: Què saps, què saps?
5: Bueno, és una dona que té 87 anys, que estava pagant 500 euros d'alquiler, cobrant una pensió de 1.500, em sembla, no? O 1.000 i algo. I li estaven proposant, bueno, li estaven exigint pagar 2.000...
1: Sí, li van multiplicar el lloguer per 4, bueno, per una quantitat que no es podia permetre.
0: Si pagava 500, no?
5: Sí.
0: I ara havia de pagar moltíssim. Bé, doncs, es pensaven que el... Bueno, de fet, tot era perquè havien comprat el seu habitatge, doncs, una... Deien una immobiliària, no?
3: Fons Voltor.
0: Fons Voltor. Tot i que ahir va haver un gir en el guió. Es veu que una empresa va dir que comprava el pis i que li donava amb ella, però l'alcalde de Madrid ho ha desestimat.
5: Carapolla.
0: Però... Què has dit, què has dit?
5: Carapolla.
0: És que no l'havia sentit bé. Bueno, no ens fiquem amb els polítics, eh? Però sí que és veritat que aquí s'han llançat la pilota entre ells.
1: Sí, sí, home, és una situació una mica... molt dura, perquè sembla que no se li pot trobar solució a aquesta dona. En el moment del desnonament no tenia un habitatge solucionat. Ha sigut a través de totes aquestes mobilitzacions que les institucions s'han hagut de posar les piles.
5: I una dona que porta gairebé 60 anys en aquest pis, que no és poc.
1: Sí, el més penós és que és com s'ha arribat a aquesta situació, perquè era un contracte de renda antiga i que estava subrogat. Només s'admetia dues subrogacions. I com que ve de l'època franquista, és a dir, només... O sigui, primer se'l va subrogar al pare, després a la mare. Si no hi hagués hagut una situació tan antiga, tan retrògrada, s'hauria pogut primer llogar als dos pares i després a la filla, a la Mari Carmen. I ja haguessin tingut això solucionat, però bueno, les circumstàncies doncs, han portat fins a aquest.
2: Però, a veure, ha dit època franquista aquí, te lavas la boca, para hablar de la época franquista. Vamos a ver, que tú no estabas, ¿eh?
0: Señor Antoñanza, buenos días.
2: Buenos días, ¿cómo estamos?
0: En su época no pasaba esto, ¿no?
2: No. Bueno, a ver, hacíamos pantanos y esas cosas. No, y si no querías hacer pantano, pues te enterraban.
1: Bueno, y las danas estaban sotmesas a un home.
2: Muy tranquila en casa, sí.
1: Bueno, señor Antoñanza...
0: ¿Su mujer no trabajaba?
2: No, en la vida.
0: ¿Siempre en casa? Cuidando de los niños.
2: Claro. ¿7 chiquillos que tengo? No me habla ninguno.
0: ¿Cuánto lo ha dicho?
2: 7.
0: Bueno, pues la qüestió és que la Mari Carmen va sortir de casa, però en una llitera i camí de l'hospital. Perquè li va entrar un atac d'ansietat tan bèstia que encara està ingressada. I bé, no sé, també hi ha molta polèmica perquè s'estan fent molts memes, també s'està criticant que a ella se li està donant molta atenció quan hi ha hagut milers i milers de desnonaments. No sé què opineu sobre això. Si és just que tingui tanta atenció la Mari Carmen...
4: Jo no sé si és just o no és just, però jo crec que ha sigut com més sonat per l'edat de la senyora. Mm-hmm. Si hagués estat una parella jove, potser, o algú, no sé, 30, 40, 50, no hagués tingut tanto revuelo.
0: Doncs bé, el govern diu que aprovarà ràpidament, si pot ser aquest dimarts, el decret llei de l'habitatge per evitar aquests temes i em sembla que Junts ha accedit a negociar. Junts sempre estava batant el govern per les raons que ja sabem que pot ser que tingui Junts i ara resulta que sí que accepta.
2: Les previsions són... Siempre hablando más de los fachas y los fachas al final van a ser buena gente. Porque, verdad, ¿eh?
1: Les previsions són que pel Consell de Ministres del proper dimarts doncs surti aprovat el decret de l'habitatge almenys per un mes.
0: Bé, i parlant de temes més que ens toquen a Parets, això ha aparegut, notícia de la setmana a Parets, una pintada homòfoba a l'exterior del recinte de l'Institut Torredemaia, Eudald.
1: Sí, es tracten de dues pintades que es troben al mur que marca el perímetre del centre. Els grafiti profereixen insults contra el col·lectiu i també assenyalen un professor concret del centre. El director de l'Institut, Jesús Maria Paniego, qualifica les pintades d'inadmissibles i assegura que hagin denunciat els fets a la policia local.
0: I això ha tingut una repercussió bestial, no?, i polèmica.
1: Sí, Parets s'ha volcat a condemnar aquestes pintades homòfobes. Primer de tot, des del mateix centre, han defensat que ni professors ni alumnes volen que se sentin assetjats, i per això ho han denunciat.
0: I, de fet, bueno, a nivell polític s'han fet una sèrie de moviments, no?
1: Sí, tant govern com els grups de l'oposició han rebutjat les pintades i el seu missatge. Ho han fet en diversos comunicats i en el preordinari de setembre, on els partits van llegir un text de rebuig.
3: De l'atac contra la comunitat educativa i la convivència al nostre municipi es fa indispensable i urgent un posicionament ferm i immediat d'aquest consistori.
1: I diverses entitats culturals com l'Ateneu Popular La Teixidora i l'Agrupament Escolta Sant Jaume han mostrat el seu rebuig a aquestes pintades.
2: Oye, te chupo el bote, hombre. Pero escuchado, he jugado, ¿no? Po, Papá Noel, ¿tú cómo estás?
1: Senyor Antoñanzas, aquest no és el tema.
0: Senyor Antoñanzas, usted se está pasando mucho hoy, ¿eh?
2: Señor Ahí, levantó de la fiesta, ¿eh?
0: Cálmese, que nos echan de la radio, ¿eh? Cálmese.
2: Como una persona muy campechano, ¿eh? Me lo quiero mucho.
0: Bueno, aquests temes són importants per tractar-los en el nostre programa, al igual que una estrena de pel·lícula, no?, que es fa al nostre municipi.
1: Aquest cap de setmana comença la nova temporada del cicle Gaudí, Tres Adioses, d'Isabel Cuixet. Sentim la crítica de Carles Garrigues, el nostre company de butaca, que 107, que ha fet el nostre programa.
6: Adiós. Antonio me ha dejado porque me ha dejado. Porque se ha hartado de las cosas que le gustaban de mí al principio. Funciona así. Amas a una persona y en un momento no.
7: echas de menos.
8: Te lo tengo que preguntar. ¿Por qué la dejaste?
9: Los exámenes muestran una cierta inestabilidad.
10: El pròxim diumenge 27 de setembre a les 19:30 al Teatre Can Rajoler torna al cicle Gaudí i ho fa d'una de les nostres directores més internacionals, la Isabel Cuixet, que ens presentarà tres adeus. I parlar de Cuixet és parlar de sentiments, de personatges ferits, de silencis que diuen molt més que els diàlegs i d'aquelles petites coses quotidianes que gairebé no ens donem compte i que acaben explicant tota una vida. Els tres adeus, la directora precisament torna a aquest territori que coneix també i la pel·lícula ens presenta a la Marta i l'Antoni, una parella que després d'una discussió aparentment quotidiana decideixen separar-te. I a partir d'aquí continueu vosaltres. I Els teus adeus és una d'aquelles pel·lícules que val la pena descobrir a poc a poc. Cuixet no busca tant explicar una història com aturar-se en els petits moments, una conversa, una mirada, un àpat. Hi ha dolor, naturalment, i també hi ha humor moltes vegades, i això és important, perquè Teresa de Déus no pretén convertir el patiment en un espectacle lacrimògic, de veritat. Al centre de la pel·lícula tornem a tenir a l'Alba Rotschbacher, que és una de les grans actrius del cinema europeu contemporani, de veritat, i acompanyada de l'Elio Germano, un altre intèrpret molt extraordinari. D'aquí tornarem a trobar la Cuixet, si us agrada, de les pel·lícules La vida sin mi, La vida secreta a les paraules, La llibreria, una directora molt, molt interessant i molt, molt nostra. Pot ser que Tres adeus no és una pel·lícula per sortir del cinema fent salts d'alegria, però sí és d'aquelles pel·lícules que t'acompanyen mentre tornes cap a casa. Ja sí que ja ho sabeu. Torna al cicle Gaudí a Parets amb Els tres adeus d'Isabel Cuixet. Vinga, adeu!
0: Moltes gràcies, Carles, per aquesta crònica sobre aquesta pel·lícula.
8: Però no era així. Havia algo más.
0: Bé, i acabant de repassar aquestes notícies importants del nostre municipi, Eudald, aquesta setmana s'ha conegut també una notícia important en quant a la protectora de Parets.
1: Sí, el president David Nocelo ha anunciat que deixa el càrrec. Ho ha fet a través d'un comunicat que va publicar ahir a les seves xarxes socials. Nocelo ha estat president de l'associació 11 anys, des del 2015. Pere Díaz agafarà el seu relleu.
0: Doncs tenim a l'altra banda del fil telefònic el David, que molt amablement ha volgut parlar amb nosaltres. Bon dia, David.
11: Bon dia, què tal, com esteu?
0: Molt
11: moltes,
0: bé,
11: moltes gràcies a vosaltres, eh?
0: Digues.
11: Molt bé, digues. No, molt bé, amb unes sensacions una mica, ja et deia, una mica rares, perquè quan ja tens uns hàbits fets de fa molts anys, costa, saps? I llavors, bueno, aquí estem, donant-li amb això i, bueno, a poc a poc.
0: Com ha evolucionat la protectora sota el teu lideratge? Com han evolucionat aquests 11 anys? Com ho valores, això?
11: Bueno, a veure, la valoració que faig, la veritat és que és molt, molt bona, perquè hem crescut moltíssim i, bueno, ara tenim moltíssims voluntaris. La protectora s'ha fet gran. Som una protectora important i molt ben... molt ben remunerada, vull dir que estem molt ben reconeguts i bueno, en benestar animal som un referent i la veritat és que jo estic molt content de la meva gestió i de tots els meus companys.
1: Mm-hmm. Home, amb els teus companys s'ha notat bastant, perquè en el post de comiat que has fet a les xarxes has rebut molts comentaris de suport i d'estima, com els reps.
11: Sí, sí, la veritat és que les mostres de suport han sigut molt, molt grans i, hosti, és tot el carinyo que m'emporto, no? I, bueno, la veritat és que és un reconeixement a tota la feina que s'ha fet i, bueno, ja et dic, me'n vaig supercontent i superagraït amb tothom.
1: Uh-huh. I com és que has decidit fer aquest pas de marxar?
11: Bueno, la veritat és que ja portava molt temps i la veritat és que s'ha de deixar pas també a les noves generacions, saps? Que tenen idees fresques, són gent molt preparada i tampoc pots tancar el pas sempre a totes aquestes persones, saps? Llavors, bueno, és una manera de regenerar la protectora i jo crec que era necessari.
1: Mm-hmm. No sé si seguiràs vinculat a la protectora o a la vida associativa del poble.
11: Bueno, la veritat és que tinc alguns projectes en ment i estic acabant de donar-li voltes a propostes que tinc i coses. I, bueno, amb els propers dies suposo que podrem saber alguna cosa més.
1: Encara no es pot explicar, eh?
11: No, en el moment encara no puc explicar res perquè ja et dic, són propostes i estic pensant. De moment ara vull descansar uns dies, que són molts anys de feina i molts anys treballant incansablement, tu, i...
0: Home, la responsabilitat que portaves aquí era bestial, perquè és que era matí, sí, sí, migdia, tarda i nit, no?
11: Sí, la veritat és que, bueno, ara com érem bastanta gent, som molta gent, ens podem preparar una mica, saps? Vull dir, abans era, sí que era tots els dies i a totes hores. Ara podia tenir un parell de dies o tres a la setmana de descans i, bueno, la veritat és que s'agraïa, però clar, 12 anys a aquest ritme tampoc és difícil de gestionar, saps?
0: Molt bé, doncs, David Nocelo, desitgem molta sort en la teva nova etapa i agrair-te, evidentment, tot el que has fet pels animals a Parets.
1: Gràcies, David.
11: No, moltíssimes gràcies a tots per tot el suport que sempre hem rebut.
0: Adéu-siau, bon cap de setmana.
11: Vinga, que vagi bé.
0: Adéu. Solo pido un rato. Doncs la veritat és que la protectora de Parets, gràcies a ell, ha crescut moltíssim. Jo li volia fer una pregunta a la Laura, que ha viatjat tant pel món. Com has vist tu en el món la cura dels animals, dels gossos, per exemple? Perquè aquí, quan jo era petit o una miqueta més jove, hi havia gossos abandonats pel carrer. Avui en dia això passa molt poc, almenys en aquesta zona. Altres zones d'Espanya, per exemple, sí que sé que hi ha més gossos abandonats, animals abandonats, no es cuida tant els gats, per exemple. Tu com ho has vist en els teus viatges? Perquè això donaria per tot un tema de programa.
7: Doncs sí que he vist països on hi ha molts animals abandonats.
0: Sí?
7: Sí, sobretot gossos. Hi ha més gossos amb sarna.
0: Amb sarna?
7: Sí.

0: Llavors el gos es passa el dia bordant, plorant, o sigui, no encadenat, té moviment, no, potser. I potser està en un jardí, però dins d'una gàbia.
1: Ollo.
0: Llavors penses, no? I tu intentes parlar amb aquella persona de, doncs mira, aquest animal, potser... Ells no ho entenen. No, no, el seu concepte de tenir un animal de companyia és el mateix que el nostre. I també hi ha països en què en el carrer veus que hi ha aquest comerç d'animals, no? De gossos, de conills, d'una iguana, ocells... O sigui, allò que veiem abans a les Rambles, doncs allà continua aquest mercat de... d'animals.
1: I tu, Maite, com ho has viscut, això, també?
2: Jo, és que ara parlant, o sigui, escoltant-te, m'he recordat de que jo a Jordània, a Amman, vaig veure un, pues, el típico mercadillo o un dels carrers de plens de, això, de gàbies amb, pues, amb gallines, amb conills, i vaig veure una capsa amb pollitos, però pintats. I jo li vaig preguntar al senyor, dic, però com los pintas? Con spray. Però com pintas un pollo con spray? O sigui, em va sobtar moltíssim.
3: Aquí es feia abans, no?
2: Però en què any?
0: Clavan, no, quan érem petits, clar. Potser, no?
4: Sí, potser el senyor Toñanzas, sí, ho veia.
0: Els anys 80.
3: Sí, bueno, en Granollers, hi havia una placica, ¿sabes? Hace no mucho. Mm-hmm. Teudá habrá ido también. Se juntaba ahí lo mejor, ¿no?, de cada casa. Y vendían de todo. Desde pato, ornitorrinco, no. Pero conejo, poco hay de todo. Y vivo, todo vivo. ¿Sabes? Los jueves. Los
4: per
3: jueves.
4: Per cert, hem avançat una mica.
3: Sí,
0: que és veritat, jo he vist això, no? Coses que penses, ostres, i veus el gos abandonat allà enmig del carrer, i després veus potser alguna persona que el porta lligat i veus que aquell gos està més cuidat, sí, que té una bona alimentació, que està net.
2: Jo també ho he vist a Kosovo, que tenen com uns xips, no ho has vist mai? No. Els hi posen com un xip a l'orella, depenent del tipus de, crec que era d'agressivitat, però entre ells, no amb les persones. I es veu que estan com regulats per barris i els hi donen de... Bueno, els cuiden. No sé si els vacunaran, perquè jo crec que això no estarà regulat. Però és com que els cuiden, per lo menos les dan de comer i de beber. Uh-huh. I els vaig veure bé. Però sí que a països, com tu deies, per exemple, a Bali, batalles de gallos. Que sí. Esto es como...
0: Això,
2: no...
0: això a Filipines també és molt comú.
3: I el perro show-show, disculpe que le corta.
0: No, pregunte.
3: Lo han probado. El perro ahí show-show. No. Yo dicen que está bueno. Yo sabe que he comido yo.
1: Eso era antes, señor Antoñanzas. Lo que pasa es que sí que a Corea es diu que encara mengen gossos.
0: A Vietnam.
3: Sí, sí, sí. Show.
0: Sí. A Vietnam mengen gos. Ahí vaig passar per un barri, crec que era barri xinès, si no m'equivoco. I llavors vaig passar, era un mercat, i lluny vaig veure una parada d'alguna cosa, jo pensava que era porc.
4: Ai, Déu meu.
2: Ostres.
0: O sigui, em vaig acostar... perdó. Amb l'esperança de que no fos el que jo pensava. Uh-huh. I sí, vaig fer una foto de lluny. I era gos.
3: Però huele rico o què? Està ahí, huele rico.
0: Eren gossos.
3: Però huele ahí...
0: bueno, ja estaven cuinats.
3: Sin pelo, pelado.
0: Sí, sí, com un pollastralàs... Com un pollastralàs, però bueno, el gos, i a més sencer.
3: Ahí dando vuelta, el perrillo.
0: Sí, un gos, bueno, grandet. Això a Vietnam sí que sé que han menjat. I després, per exemple, a Filipines és molt curiós, perquè vas per la carretera, està plena de gossos, els gossos estan estirats, dormint, o sigui, però no és que estiguin en un costat de la carretera, estan en el mig, i tu has d'anar esquivant, fins i tot enmig de dos carrils. I has d'anar sempre amb el clàxon, pitant, i que tampoc s'aparten. Vull dir que...
4: Has arribat a sentir por de dir en ciutats per gossos...
1: Perillosos?
4: Sí.
0: No, he sentit més por a la carretera per por que un animal se t'atreveixi amb una moto, a més, que és més inestable, perquè si tu vas en cotxe... Bueno, sí, te sents com una mica més protegit, però en una moto fas un mal gest i te'n vas a terra per evitar atropellar el gos. I llavors he sentit més inseguretat.
3: Claro,
0: i tu veus que toques el claxon i no es mouen.
4: Claro.
0: Llavors, i veus l'animal que dubta, no? Cap aquí, cap allà, que so, és tot com en dècimes de segon, però, no? Que has de reaccionar.
3: Eso me pasó a mí, ¿sabes? Yo iba con la moto, me choqué un jabalí y me caí encima un erizo, tú. O sea, tú, vamos, me hice un...

0: Como tú.
1: Señor Antoñaza, con la Bultaco, con la Bultaco.
0: Vaya, ¿ves? La Montesa, yo llevaba una Montesa.
1: Sí,
0: una Impala. ¡Pojo!
1: Estem escoltant ara mateix la romeria de Yerma a càrrec d'Enrique Morente i això ens emmarca a dins d'un àudio que ens ha fet la nostra companya Fina. Anem a escoltar a veure què ens recomana la Fina en aquest àudio que ens ha enviat avui.
2: Bon dia a tothom. Avui no puc estar amb vosaltres, però, com sempre, vull recomanar un llibre que parla de la història de Federico García Lorca. Crec que és un bon moment, degut a que el dia 16 d'agost es van complir 90 anys del seu assassinat. El llibre està escrit pel Víctor Amela, periodista i escriptor, i es titula Jo pude salvar a Lorca, escrit el 2018. Tracta sobre la vida real de l'avi de l'autor, un pastor que, de l'Alpujarra, que durant la guerra civil a Granada va viure tota la història del que va passar al Federico García Lorca. És una novel·la molt interessant per saber més coses dels últims dies del gran poeta del romancero gitano. Espero que us agradi. A mi m'agrada molt perquè tot el que és de García Lorca doncs, m'agrada. M'agrada la seva poesia, m'agraden les seves obres de teatre i sempre que puc jo no em perdo cap perquè és per mi molt interessant. És una pena que encara no sapiguem després de tants anys on està enterrat aquest gran poeta. Llegiré una miqueta de lo que escriu aquí el Víctor Amela, que diu: en un piso aluminoso, a principios de los años 70, yo tenía 11 años y leía. Mi abuelo tenía 65 y me miraba. No hablábamos. Y aquella noche dijo una frase, yo no le encontré sentido, pues mencionó un nombre que yo no podía relacionar en nada con aquel hombre que era mi abuelo. Y él, la frase que va a decir era, yo pude salvar a Lorca. I per això el Víctor Amela va escriure aquesta història. Espero que us agradi i bueno, que tingueu un bon programa, molt bon cap de setmana i ens trobem aviat.
3: Doncs aquesta ha sigut la recomanació de la Fina amb ahir, que va ser un dia especialment important perquè va ser l'estrena de la pel·lícula La Bola Negra de los Javis, que diuen que és una pel·lícula impressionant. No sé si ja l'heu pogut anar a veure, si no, si teniu ganes de veure-la.
0: Jo tinc moltes ganes de veure-la.
4: Jo també, sí.
0: Soc molt fan de l'Orca.
4: He vist moltes, diverses pel·lícules dels Javis, sí. I m'han agradat, i penso, ostres, aquesta, i tot el tema de l'Orca i la Guerra Civil i tot el que suposa, no, per al col·lectiu gay, tota la història, penso que és una figura molt important, no? I com molt dins del col·lectiu, que la gent la reivindica molt, no? I saber que aquest senyor, per què va morir, en quines circumstàncies i on és el seu cos.
0: I no hagués arribat si no, sí, no l'haguessin matat. Clar, tenia 38 apenas.
3: Sí, sí.
1: Doncs la veritat és que tothom té moltíssimes ganes de veure aquesta pel·li. Si puc, aquesta tarda aniré. I fins i tot les meves
3: coses, Miguel.
0: I després al concert.
1: I després al concert. És que lo quiero todo. Ja que no puedo ir a Tailàndia ni a Vietnam, lo quiero todo aquí. Doncs sí, una gran pel·lícula que esperem que... Bueno, ja diuen que pot ser que estigui nominada per molts.
3: És la que està nominada als Oscars.
1: Però per molts Oscars, diuen.
3: Sí, a veure, competeix amb grans, com l'Odissea.
1: L'Odissea.
3: Però bueno, diuen, és molt fort perquè diuen que la pel·li que guanya el Premi del Públic del Festival de Cine de Toronto,
1: sí,
3: és la que després s'emporta l'Oscar.
1: Ah, sí?
3: Només ha passat que no sigui així en tres ocasions. Per tant, a veure què passa.
1: Bueno, com a mínim l'hem d'anar a veure i la setmana que ve, si no, comentem. Però jo crec que és com un fenomen social. Com deia la Laura, jo he vist pel·lis d'aquests. I la sèrie La Messias, increïble.
4: Sí, és molt xula aquesta.
3: Sí.
0: També, clar, perquè la problemàtica del... Al final, el moviment LGTBI, no, li toca molt prop als Javis. Llavors jo crec que... que parlarà amb ell i tractaran sobre... No, no, no sobre... A mi m'agradaria més sobre la història de l'Orca, Llavors no sé fins a quin punt...
1: Bueno, és la història de tres homes sí, en diferents sí. èpoques, no? Uh-huh. I tots són gais, crec.
4: Sí.
1: No sé, jo els Javis els veig com una evolució boja i creativa de l'Almodóvar. A mi l'Almodóvar sí. sempre m'ha agradat molt. I és com...
4: Sí, fan coses així com que se surt una mica.
1: Ah, que sí?
4: No?
1: Sí.
4: Perquè la Messias, penses... És molt... És el tema principal, no? És la religió, però... Aquesta religió molt portada a un extrem que dius, mare meva, però això va passar de veritat. O sigui, és una situació real, no? D'aquest, com la religió porta a pues, aquestes puntes tan extremes, que això també, jo ho deixo aquí sobre la taula, seria un altre tema a parlar, aquest extremisme... Uf. De les religions.
1: Els extrems que són dolentíssims en tot, en tot,
0: en tots els tips.
1: En tots els sentits. Sí. Bé, dos quarts hem arribat, déu-n'hi-do, en mitja hora tot el que hem fet, companys, i hem parlat. I ara ens arriba el Xema. Eudald, presenta'l tu.
3: Xema Escorça, que és portaveu del Sindicat de Llogateres, i amb qui volíem parlar amb ell una mica sobre aquesta crisi de la vivenda.
1: Xema, bon dia.
5: Hola, molt bon dia.
1: Què tal, com estàs?
5: Bé.
1: Suposo que una mica més tranquil, perquè déu-n'hi-do aquesta setmana com ha estat. Com has viscut tu aquest enrenou i aquesta polèmica tan bèstia que ha esclatat, tot i que, com hem comentat al programa i molta gent comenta, que no és un cas aïllat, sinó que són molts casos, però aquest ha tingut molt més ressò que els altres. Com ho has viscut tu a nivell personal?
5: Doncs, mira, força intensament i també amb moltes emocions al flor de pell. De fet, fa la setmana, el dilluns, que teníem un desnonament a Barcelona d'una companya del sindicat, que es diu Sílvia, que també amb un fons d'inversió que es va negar a negociar, malgrat haver-hi també un protocol, no, de suïcidi activat, i aquí mateix dilluns coneixíem que una dona a l'Hospitalet, no, després de ser desnonada, també doncs, va acabar... i avançar la vida, no? I per tant, doncs, ja començava la setmana veient com la policia ha executat aquest desnonament a Barcelona, i el dimecres, doncs, com es van desbordar els carrers per aquest cas de la Mari Carmen, que, com dius, al final no és un cas aïllat, no és un cas puntual, sinó que ens mostra una cara molt crua, molt descarnada d'aquesta emergència habitacional que estem vivint i del conflicte per l'habitatge.
3: Xema, mm-hmm. No sé si veieu... O sigui, ara que sembla que aquest cas de la Mari Carmen s'ha convertit en una icona, no sé si creieu que pot ser un bon moment per reivindicar més i fer més pressió als sí, polítics.
5: Sí. Totalment. Jo crec que és un moment que no, que hem anat escalant. Vull dir, ja l'hem passat, per exemple, amb Casa Orsola, no? També va haver-hi doncs, grans concentracions al carrer que van aquí que sí que van aconseguir doncs, per al desnonament, i després ho hem anat veient al llarg del curs, no? Dic que hem vist mobilitzacions per l'habitatge, però crec que aquesta, no, realment és un punt d'inflexió i que toca dir prou, i que fan falta polítiques valentes i no mitges tintes o promeses que no acaben de resar, perquè precisament la població, la classe treballadora, no, d'aquest país, estem vivint en primera pell una problemàtica molt greu, i hi ha promeses que no arriben o certes polítiques que no funcionen i que, per tant, fan que només s'agreugi aquesta situació. Crec que és un bon moment perquè doncs el cas de la Mari Carmen, com dèiem, evidencia aquest problema tan descarnat, i per tant calen mesures valentes i com diu ella mateixa, no, a seguir lluitant per les cases de tothom, que són més enllà d'ella, era un tema col·lectiu i perquè les coses puguin canviar. Per tant, és el moment doncs, que el PSOE tregui del calaix aquell decret d'habitatge que fa molt de temps que té, i que aquest decret no es quedi amb unes mitges tintes que no acabi solucionant de forma estructural aquests problemes.
0: Perquè teniu previst alguna altra manifestació per, no, com la de dissabte passat, per exemple, que també us vau reunir a Barcelona?
5: Em preguntaves per la manifestació aquest dissabte?
0: Dissabte passat no va ser?
1: No, et preguntes si es faran més manifestacions,
0: sí, per,
1: no?
0: Sí, per seguir pressionant.
5: Bueno, doncs avui mateix hi ha a Madrid hi ha una manifestació convocada per aquesta tarda, I estarem atents. Vull dir que no descartem que puguin haver-hi noves mobilitacions, com va haver-hi el dimecres mateix davant de la subdelegació del govern central a Barcelona. Estarem atents a com vagin els moviments, com vagin els diferents anuncis polítics, però potser podria ser que el dilluns mateix ens trobem en una mobilització a Barcelona. Són moments en què s'ha d'aprofitar aquesta indignació col·lectiva i que no quedi simplement amb la indignació, la ràbia, no, aquestes emocions que ens poden sortir, sinó transformar-les i transformar-les, doncs, per exemple, en organització, que la gent, si vol canviar les coses, doncs, que s'apropi al sindicat d'habitatge, al sindicat de llogateres, s'impliqui i doncs, també doncs, faci sentir la seva veu perquè aquesta indignació, aquest clam popular es pugui transformar en, doncs, sí, en canvis estructurals.
3: Xema, no sé si estic, si m'equivoco, corregeix-me, però crec que tu has viscut personalment tota aquesta situació d'un desnonament.
5: Exacte, sí, sí. Jo el març, aquest març passat, també vaig viure un desnonament que també es va fer força multitudinari, es va concentrar molta gent davant de casa, al carrer Sant Agustí. És un bloc que, doncs mira, com moltes altres històries, ha comprat un fons d'inversió, el va comprar fa 3 anys, i amb l'objectiu d'anar buidant de veïns i convertir-ho en un co-living, que és aquest lloguer d'habitacions a 900, 1.000 o 1.200 euros, no? Vull dir, com aquest negoci especulatiu que veiem que va tenir diferents cares, no? Des dels lloguers temporals, lloguers d'habitacions, després revendes, no? El flipping immobiliari, vull dir que malauradament estem veient, no? Vull dir que hi ha casos molt sonants, no? que acaben transcendint a les notícies, però és que és una realitat molt crua. Hi ha 40 desnonaments de mitjana al dia a l'estat espanyol.
1: Xema, tu no creus que això que ha passat podria ser una espècie de 15M? És a dir, una, entre cometes, revolució que tots els joves, sobretot, que no teniu aquest accés a l'habitatge tan fàcil, es pugui generar i que els polítics es vegin contra les cordes i hagin de fer alguna cosa ja d'una vegada?
5: A mi personalment em fa por fer comparacions, no?, per la 15M, perquè després és veritat que podem veure que potser és anat de frustració o que certes coses no van acabar passant. Mm-hmm. Jo crec que ha de servir aquest de punt d'inflexió i per dir el prou aquest que estàvem dient, i sí, ha de servir perquè doncs, molta gent, i ara no només gent jove, no? Vull dir, perquè doncs, el cas de la Mari Carmen, i ara estan sortint altres persones grans que també tenen desnonaments en breus, doncs que és una cosa transversal a tota la població, i potser, no sé, no prendrà la forma d'un 15M, però sí que ja fa temps, no?, que les enquestes ens diuen que l'habitatge és la principal preocupació de la ciutadania, per tant, convertint, com deia, no?, aquesta indignació o aquests sentiments en canviar les coses, en organitzar-se i posar els polítics a, no sé si la paraula és contra les cordes, però bueno, doncs a fer la seva feina, perquè, per exemple, portem 8 anys, no?, de PSOE al govern central, i segurament la gent es pregunta què han fet, no?, en matèria d'habitatge, i després també es posa davant del mirall doncs, altres partits, com Junts per Catalunya, que al febrer van tombar el decret antidesnonaments, vam avisar que això tindria conseqüències i les estem veient. No? Vull dir que quan no és una persona vulnerable sense alternativa residencial, doncs poden haver-hi des dels casos, com dilluns a l'Hospitalet, en què una persona no pot més, o ens trobem, com exemplifica la Mari Carmen, que ha d'anar a l'hospital una persona que va en cadira de rodes, que ja em diràs tu on ha d'anar a parar, no? Vull dir, tenint en compte els preus i tot com està ara mateix.
1: A les alçades de la pel·lícula que estem vivint, com valores que entre una comunitat autònoma com és Madrid i Catalunya comencin a llançar-se els trastos? Com ho veus, això?
5: Bé, jo crec que és patètic, no? Vull dir, veure com s'utilitza aquests dolors o aquestes situacions tan inhumanes com a arma política. Vull dir, el que demanem i el que esperem, no, dels nostres representants polítics és que treballin, és que posin, arribin a acords, vull dir, els diferents partits, tant doncs, aquí a Catalunya com a la resta de l'Estat, doncs, en els seus respectius espais, treballin per millorar les condicions de la ciutadania. Per tant, entrar en competicions o comparacions entre Madrid, Catalunya, o utilitzar-ho com a darts, no?, com estan fent el govern central o el govern d'Ayuso, per criticar-se entre ells, doncs no millora la situació, i simplement afegeix més com, no sé com dir-ho, aquesta aquesta impotència, no?
6: Frustració, no?
5: Sí, aquesta frustració, no? De vol la millor resposta que es pot donar és retrets de diferents governs i lluites partidistes que fa molt de temps que estem aguantant.
6: Molt bé, doncs Txema Escorza, portaveu del Sindicat de Llogateres Sant Agustí, moltíssimes gràcies per estar en directe al nostre programa, al programa Punt de Trobada, Parets, a l'emissora de Rap 107, Parets del Vallès, i esperem que les coses es puguin arreglar aviat i que tothom tingui els mateixos drets per un habitatge. Moltíssimes gràcies i bon cap de setmana.
5: Moltíssimes gràcies a vosaltres. Adéu, igualment. Adéu.
7: Punt de Trobada Parets, els dissabtes a les 10 del matí. Opina sobre temes d'actualitat a Rap 107. Participa trucant al 93-573-8188 o enviant una nota de veu al 677-231574. Els dissabtes a les 10 tens el teu punt de trobada a Parets, a Rap 107.

0: I ens anem a Londres de la mà de la Maite i la Laura, que ens parlaran durant una bona estona de viatges i dels seus viatges a aquesta ciutat. Londres i Marràqueig. Després ja sí. Posarem Marràqueig, però ara...
1: Vale, vale.
0: Londres, no?
1: Vale, sí, sí.
0: Amb els Clash. Et va cridar Londres? Et va cridar?
1: Com em va cridar?
0: Et va cridar perquè hi anessis?
1: Bueno, sí, sempre m'agrada tornar.
0: Quantes vegades has anat?
1: Bueno, jo vaig estar vivint un any i mig. Abans d'anar a viure vaig anar dos cops i després he vuelto varias. Sí, sí.
0: Jo he anat un cop, però repetiré segur, eh?
1: Déjame que t'haga una ruta, por favor.
0: Vale, vale. Doncs endavant. Explica'ns coses de Londres.
1: Pues, a veure, la qüestió és que jo a l'estiu no acostumo a viatjar.
0: Sí, ens ho vas dir.
1: Sí, però ha sigut una mica diferent. Bueno, jo per mi setembre ja no és estiu, vale? Llavors només vaig estar a Marràqueix al juliol. Però bueno, començo per Londres. Vaig anar amb la meva família, vam anar amb els meus cosins i bueno, jo vaig organitzar com un viatge pel que seria un segundo viaje a Londres, no el primer. Sí que és veritat que sempre caus en pues, ver Westminster, el Big Ben, perquè has d'anar de passada i te lo vas a encontrar seguro. Però bueno, vaig incloure altres barris, altres museus que potser en una primera visita no inviertes este tiempo. Llavors, bueno, a mi em va encantar, la veritat. Després es van acoplar, diguéssim, dues persones més que no hi havien estat. Llavors, bueno, van tenir també l'oportunitat de veure altres coses que... pues potser en un primer viatge de 2-3 dies no les veus, no?
2: Quines serien aquestes?
1: El barri de Brixton. Uh-huh. Tengo debilidad por este barrio, m'agrada molt. És un barri, bueno, como de comunitat afro... diria afroamericana, però bueno, no és així. I, bueno, és com que pots veure perruqueries d'aquestes de perruques... com molt amb aquesta vibra i m'agrada molt com, i bueno, només vam sortir del metro i ja hi havia persones ja com cantant, com si com cantant persones, bueno, no sé,
0: al carrer, no? Carrer. Diguem.
1: Sí, al carrer.
0: Sí, estem mirant imatges i uau. És molt xulo.
1: Hi ha un graffiti de David Bowie.
0: Ah, sí?
1: Sí, perquè no sé quina relació va tenir el cantant amb el barri, no sé si és d'allà, diria que és d'allà, no és d'allà, ha viscut allà, no ho sé. Però hi ha un grafiti molt xulo que li van fer el 2016, que va morir, crec.
0: Sí, està aquí.
1: O el 17, el veig. Li van fer. I, bueno, m'agrada molt. Potser queda una mica retirat, és més al sud, llavors, si vas el primer cop a Londres, jo entiendo que no aniràs allà, no? Primer aniràs a altres llocs.
2: Aniràs a Camden, no? Potser abans.
1: Bueno, els meus cosins, el primer cop que van anar, no van anar a Camden. No? Dije, obligado, el primer dia, vamos a Camden todo el dia. O sigui, claro. És que és molt extens i és molt xulo, no? O, per exemple, al Tate Modern. En un primer viatge no aniràs, o al Museu de la Guerra, a l'Imperial, no aniràs, aniràs al British, aniràs a altres museus, no? Al d'Història Natural... Però el Tate Modern, que a mi m'agrada molt, que és d'art, perquè a mi m'agrada molt l'art, no hi aniràs. Potser no invertiràs temps en anar a aquest museu al primer viatge a Londres que facis, no?
2: I depèn també del viatge que vulguis fer, perquè sí. Hi ha gent que no li facis en un museu.
1: No contempla aquesta...
2: És igual de quina temàtica.
0: Són gratuïts, sí. A Londres, la
1: són
0: majoria.
1: Sí, a no ser que sigui una exposició que has de pagar. Jo me'n recordo quan vivia allà, hi havia a l'Imperial, me lo sé de memòria, que, per cert, si heu anat fa molts anys, l'han canviat fa poc, i és una passada. O sigui, té una quantitat de documentos gràficos que és impressionant. Molt xulo, molt xulo. I és gratis.
0: Imperial War, no?
1: Sí, a l'Imperial War Museum, sí. És molt xulo. Té un tanque enorme a l'entrada i té un tros del mur de Berlín a fora. Mm. I és, bueno, és una passada per dins. Sí. I ja està, bueno, vam visitar altres llocs que no eren tan turístics i ja està, i poc més.
2: I com és això? Com és això de passar de viatjar sola a viatjar en família? Com va ser l'experiència?
1: A veure, a mi m'agrada molt perquè són persones a les que estimes, i llavors m'agrada molt compartir i passar temps amb ells i tot això. Sí que és veritat que jo tinc una part de molt independent, necessitar molt el meu espai. Però no perquè m'atabalin les persones o no m'agradi estar amb aquesta gent, sinó perquè no sé per què el cos em demana estar sola. ausentar-me 20 minuts, mitja hora, m'és igual, estem a l'apartament, doncs jo surto, me doy una vuelta, prenc un cafè, torno, ja està. Però és com...
0: És el teu moment.
1: Sí, sí, és, jo, però és que ho necessito. O sigui, i a vegades inclús he pensat, que mala eres, no? Perquè vens aquí amb persones que estimes i necessites com evadir-te d'aquestes persones. Però és que...
3: Un temps fora, no?
1: Que, sí,
3: un
1: sí.
3: Petit temps fora de...
1: 20 minuts, jo els deia, pues, ir caminando para adelante y yo me pierdo pues, en una tienda o el que sigui, no sé. Necessito com una estona de aislar-me i ja està. Potser si vaig només amb una persona no em passa tant. Però sí que és veritat que l'altre dia pensant, dic, jo quan viatjo amb me cosina, amb una altra cosina que no eren aquests cosins, perquè és que somos un montón, jo quan viatjo amb me cosina som molt iguals. I
0: us perdeu mútuament.
1: Sí. O sigui, pues que además lo decimos.
3: Vamos aquí 3 horas.
1: No, però jo què sé, vamos a un mercadillo, a mi m'encanten els mercats i a ella potser sí, però no tant. Oye, pues mira, quedamos d'aquí 2 hores en este café, ja està. Ella va a la biblioteca, va a mirar llibres, va el que sigui, jo estoy pues com un temps de desconnexió entre les dues. Y después nos reunimos, pero es que només estem les dos, per exemple, 3 dies fora, és igual, però ho necessitem.
2: I has trobat en algun moment que hagis anat amb algú i aquesta situació no l'hagi entès? Perquè et poden dir, home, si anem junts, doncs...
1: No, perquè no viatjo amb persones que no siguin molt properes a mi.
0: I ja saben com ets.
1: Sí, ja saben, i jo també sé com som ells, o sigui que no hi ha problema.
0: A mi això em comença a passar, de vegades. Quan vaig als centres comercials amb la meva dona i les meves filles, m'evado també. Però, de veritat, el teu moment en un viatge és fantàstic, perquè fas coses que tu vols, no que volen fer també els altres.
1: Sí.
0: I també
1: sí,
0: és necessari, perquè
1: és necessari.
0: Ells no volen veure unes coses que tu sí que vols veure.
1: Eso es.
0: A mi em va passar a Londres, sí, precisament. Els vaig deixar que s'anessin a Camden, sols, i jo me'n vaig anar a veure la City, perquè volia veure la City.
1: Però vas anar a Camden, no?
0: I després vaig agafar el metro, trrr, i vaig anar a Camden.
1: Vale.
2: És que és veritat que a vegades passa, no? I potser és important, amb qui vagis, poder pactar això, de dir, doncs mira, jo necessito el meu moment, o respecte a això, hi ha una persona que vol veure... un museu, per exemple, i l'altra persona amb qui vas que no li agraden els museus, doncs buscar en quin moment doncs tu pots anar al museu i l'altra persona pot anar, doncs encara que sigui a fer un cafè o a fer
1: sí,
2: una volta.
1: Ara
2: i...
1: faré un petit gap. A tu t'ha passat això en el teu viatge?
2: Sí.
1: És interessant també, perquè...
2: M'ha passat a Camboya, per exemple, ja us ho explicaré, però hi ha un lloc on hi ha un... És un centre on tenen rates entrenades per detectar mines, antipersones, ¿vale? La rata, pel seu pes, pot detectar aquestes mines, o sigui, estan entrenades, i llavors l'home va, les busca i les desactiven, ¿vale? Llavors jo tinc una fòbia horrible a les rates, o sigui, jo no puc. Llavors, abans d'anar-hi, vaig estar... O sigui, em vaig estar com mentalitzant i vaig estar mirant vídeos i fotos d'aquell lloc, i en un primer moment vaig dir, faré l'esforç d'anar-hi. Faré l'esforç, i... però va ser arribar allà i no vaig poder. Llavors, la meva parella tenia moltes ganes d'anar i vam dir, vale, vinga, mentre tu vas, doncs jo em faig un... vaig anar a fer-me un massatge. Ja està. I llavors vam quadrar superbé els tempos i...
3: Un massatge tailandès?
2: Camboyano. Sí. No
0: lo digas, señor Antoñanzas.
2: A ver,
3: com és el camboyano?
2: Pues mira, el camboyano és un que d'aquests que es posen a sobre teu, o sigui, la persona que fa el massatge, amb els peus, amb els braços...
3: Te va retorciendo.
2: Sí, bueno, és més de pressió. Et va anar com fent...
3: Desconstructurant.
2: Apretant, sí.
1: Intens.
2: Però d'aquests que es posen a sobre
3: teu... No ha de pesar molt, per això, no? Que ho posa al damunt.
2: No, clar. Però, bueno, que ho fan molt, tot molt respectuós, amb molt... Uh-huh. Doncs llavors, aquesta és una situació.
1: Veus? És interessant, sí.
0: Perfecte. Ens anem breument al Marroc, ara, a Marrakeix.
1: Sí.

0: Doncs és que aquest juliol vam estar a Marràqueix. Jo em feia molta il·lusió celebrar el meu aniversari a Marràqueix. La meva parella no hi havia estat, però ni a Marràqueix ni en tot el Marroc. I, bueno, doncs ja està, és això. El primer cop que vaig estar a Marràqueix va ser el 2012. Vaig tornar fa 2 anys i he tornat un altre cop més. Quan torno, doncs ja no visito més coses de les que ja he vist, sinó que torno a visitar les coses que m'agraden. I, bueno, doncs ja, això ens va agradar molt i ja està. Volia també dir que bueno, per tot això que està passant i tot això, pues, bueno, com dar un halo de que el Marroc sigue siendo un sitio molt interessant. A mi m'agrada molt, té una cultura molt diferent en tots els sentits. Ho tenim a 1 hora i mitja, 2 hores de casa. I per la persona que vulgui tenir un contacte amb una altra cultura, jo li animo que vagi al Marroc. Si vols muntanya, tens muntanya, espais verds, tienes desierto i la gastronomia és espectacular. O sigui...
1: M'estàs mirant, tota l'estona. Ah,
0: no por nada, no, en serio, no ho sé. No es sé si has estat o no has estat.
1: No, és que m'estàs mirant i estoy diciendo, es que tengo que ir.
0: Te lo estoy diciendo a ti, no. Sí. No, jo animo a les persones a que vagin perquè és un país molt interessant, molt complet i hi ha moltes, bueno, hi ha pensaments sobre aquest país i les persones que hi viuen que no són realment el que són, o sigui, quan vas allà.
1: Això m'agrada molt que ho diguis. Com està Marràqueix després del terratrèmol? Perquè va haver un superterratrèmol i ningú diu res. Tothom...
0: Jo vaig anar, al poc després del terratrèmol, vaig estar a Ouarzazate,
1: sí.
0: I es notaven a les fatxades les grietes del sí. terratrèmol. No va ser allà, però va ser a prop. I jo no he vist, bueno, no he sentit res més, tampoc no he estat a prop d'on va passar. Llavors no et sabria dir més. Però, bueno, això, en resumen, que és un país molt interessant... I jo sempre ho recomano.
2: Havies viatjat més cop en parella?
0: Sí, o sigui, jo de fet viatjo amb parella, amb amics, amb família, i tot això de viatjar sola va començar, com ja vaig comentar, jo estava vivint a Londres i volia viatjar un cap de setmana pues, a Dublín, que vaig trobar un billet econòmic, no? I li vaig comentar a mi cosina que també estava vivint a Londres i li vaig dir, pues, vámonos un fin de setmana. I ella, pues, per feina, pel que sigui, no podia i em va dir, vete tu. Llavors em vaig trobar com molt còmoda i arrel d'aquí vaig pensar, bueno, pues si jo tinc l'oportunitat d'anar i no me puede acompañar nadie, no deixaré de fer-ho per anar sola. I és d'aquí on... Però que m'agrada moltíssim viatjar també amb les persones que estimo, però que també em trobo amb una Maite que no trobo aquí quan estic viatjant sola. És com la Maite que va a treballar, la Maite que ve a la ràdio, la Maite que està a casa i la Maite que viatja sola. És com una altra identitat diferent. Llavors, això és el que, probablement, el que més m'agrada, de viatjar sola.
1: Qué bonito. Qué bien que seas exalumna mía. Oh, m'ha encantat aquesta frase que has dit, eh? Oh, qué guay.
0: Sí, és que és així perquè jo, bueno, la Laura, no sé si estaràs d'acord, tu, en la teva rutina, el teu cotxe ja el coneixes. Coneixes la teva casa, coneixes la teva feina, els teus companys de feina, i sempre passen coses i hi ha com, bueno, pues, novetats dins d'una quotidianitat. Però quan estàs fora... Tot això se rompe. Sí. Llavors és molt especial per això. I si estàs sola, jo, com jo ho sento, es multiplica com per 10. Perquè tot ho vius més intensament. Si jo estic amb la Laura, per exemple, de viatge, puc compartir tot el que està passant in situ ara amb ella. Uh-huh. Però si jo estic sola, sí, per WhatsApp ara és com molt fàcil connectar amb algú.
3: No és el mateix.
0: Llavors, clar... Sí, lo comparto a posteriori, però en aquell moment estic jo amb mi misma, queda muy Pablo Coelho, però és que és així. Estàs tu contigo, llavors és com que tot lo vives com més intenso.
2: I no et va costar fer aquest pas, o sigui, la primera vegada, o va ser això que dius, bueno, com que ningú ve, jo voy, no la frase aquella de o voy sola o no lo veo.
0: Sí. Em va costar... Bueno, es que a mí em fa por volar. Em costava més per el miedo a coger el avión yo sola. Però com jo ja vaig agafar l'avió per anar a viure a Londres,
1: ya
0: tenia miedo, però bueno, como ya lo hice, pues ya está. Llavors, va ser com no necessitat, però de dir, bueno, pues como puedo ir dins del privilegi d'estar bé físicament i econòmicament i poder viatjar, ojo. Però sí, va ser per això, no em va costar.
1: Molt bé, doncs dona gust escoltar-vos. 5 minuts per acabar el programa i la nostra companya Mireia té una secció que no sé si la recordeu.
4: Esteu previnguts.
1: És aquesta secció de la nostra companya Mireia que es diu Esteu previnguts. Anem a escoltar-la.
5: Hola, companys i companyes del punt de trobada de Parets del Vallès. Donat que aquesta setmana toquem el tema dels desnonaments, us proposo dues pel·lícules que tracten sobre el cas que ha commocionat a tothom i que ha despertat manifestacions a Madrid i a Barcelona. La primera pel·lícula és Techo i comida.

0: que el otro día vino un señor preguntando por ti.
1: Disculpe, ¿sabes si vive aquí Rocío Gómez Moreno?
0: Sí, aquí vive. Que tiene un niño chico.
2: Me voy a echar un paseo, que me voy a pasar contento.
3: Mis manos heladas.
4: Y la segunda película es En los márgenes. Bé, companys i companyes de Punt de Trobada de Parets del Vallès.
5: Buenos días.
4: Espero veure-us ben no? aviat.
6: A ver, la policia...
4: Però...
6: La qüestió és que jo no sé si s'han llevat la...
4: Com dic sempre, esteu previnguts.
6: Necesito encontrarla hoy, sí o sí.
7: ¿Qué vas a hacer si no la encuentras?
8: Hay que encontrarla.
9: Necesito que, por favor, me recibáis esta tarde. ¿Te puedes, por favor, poner en mi situación?
10: Doncs... Molt ben emmarcades aquestes dues pel·lícules, la primera i aquesta en Los Márgenes, amb el Luis Tosar, la Penélope Cruz. No sabia jo que existien aquestes pel·lícules i la veritat és que també van molt bé per conscienciar-nos més amb el tema. Guillem, digues.
11: No, jo venia a fer un anunci. Ja no, heu vist la nova immobiliària municipal, Rue del Percebe?
10: Allà,
11: sí.
10: On està això?
11: Això està aquí a l'Eixample. Aquí a... al carrer Alfons de Borbó.
12: Vols dir que se t'està...
11: No, mira. He vist una... No, m'encanta, tu. Presenta la nova línia d'habitatge sostenible diàfan i d'última generació. Tenen una línia de contenidors on l'espai és... No, sobretot de contenidor orgànica, ubicat en plena vorera, amb ventilació constant, olors de proximitat i vistes directes a la rotonda del poble. Inclou... accés 24/7 a una sanja, saps? Amb el percutor allà tota l'estona, des de les 7 del matí fins a les 10 de la nit. A més, pel mateix preu, Mike, tenim cada 6 mesos canvia aquest contenidor. Cada 6 mesos. No et pots avorrir. Pots escollir el color. I a més, en uns mesos tindreu un xip intel·ligent en el que aniràs amb una targeta
10: això
11: i us podem assegurar sí. que en 2 setmanes no funcionarà.
10: Però això funciona a molts pobles, eh?
11: A molts. Sí. I a porta a porta també, però aquí no hi ha manera. Aquí anem canviant els contenidors, això, cada 6 mesos. I ja està.
10: A mi m'agradaria pensar que la gent recicla, no sé com va la cosa. Jo us asseguro que durant la setmana 2 o 3 bosses d'envasos van a la... Dues o tres bosses, però de d'escombraries, eh? És una passada.
11: Quanta brosses teniu a casa? Jo tinc 4.
10: Jo tinc...
11: Quatre
10: també. Vidre, paper...
11: L'orgànic i plàstic.
10: Heu de l'has posat mala cara?
12: No. Això de reciclar. He posat mala cara perquè hi ha hagut molts problemes això, de reciclatge amb la introducció d'aquests nous sistemes de contenidors en diverses ciutats catalanes. Per tant, és el que diu el Guillem, s'ha de reciclar.
11: Jo sóc molt fan del porta a porta. Perquè sí? Si no hi duria. Si no has reciclat tu, la multa per ti. Ja està.
10: Però és que la gent que ho viu, no ho viu tan bé, eh? El que passa és que estan molt còmodes i no...
12: Clar, depèn dels pobles de com de llarg és i de si pot aplicar-se.
13: I mireu també què consum... quines coses consumim, com venen aquestes coses.
12: Sí.
13: Perquè plàstic dintre d'un altre plàstic i en una bossa de plàstic. Sí, crec que aquí també hi ha un problema.
10: Això també podria ser un altre tema.
13: Sí.
11: Jo tinc una amiga que quan va comprar el peix, tot, va amb el tàper.
13: Ah, amb el tàper?
11: Sí, el peix,
13: I li posen el tàper o la carn que sigui, el peix?
11: Al principi que la miraven malament, però ara ja s'han acostumat.
13: Ah, mira.
14: És molt bona idea.
13: És una opció, sí.
10: Doncs increïble, tot el que hem parlat avui en el programa i avui ens hem trobat amb el Guillem més reivindicatiu. Senyor Antoyanzas, avui l'hem trobat a faltar perquè no s'ha manifestat gaire.
15: Bueno, es que es un pronto. Si me dijera ahora mía a las 3 de la mañana, pues estoy yo ahí a tope, pero hasta ahora que quiere usted.
10: Y la estación no nos ha dicho nada.
15: La estación,
10: no. Vea, vaya obra más chula que he pasado yo esta mañana. Están poniendo unas escaleras mecánicas.
15: ¿Has visto el agua tú que tienen todavía ahí metida?
10: Bueno, pero eso es una pasada, ¿eh? Una instalación bestial. Eso cuando esté acabado va a ser una obra increíble. Pues,
15: vamos a hacer conocido mundialmente.
10: Claro.
15: Aquí, ¿vale? Sí.
16: Qué mal.
15: Vamos a aparecer en los mapas, por fin. Bueno, en el mapa de Renfe, ¿se ha fijado usted que no salimos?
10: No sale pared.
15: No salimos. Pasamos de Granollers a Mollet, no sabemos por qué.
10: Hemos desaparecido. Bueno, senyor Eudal, moltíssimes gràcies.
12: Que vagi bé.
10: Avui amb unes tasques de producció brutals.
12: I continuarem.
10: Me n'hem sortit o què?
12: I tant.
10: Sí?
12: Home, jo crec que sí.
10: Gràcies, Laura.
13: Gràcies.
10: Gràcies, Maite.
13: A vosaltres.
10: I senyor Guillem.
15: A tu.
12: I senyora Antoñanzas.
10: Senyora Antoñanzas.
15: Es que estamos ahí barejados, ¿sabes?
10: Bé, doncs us deixo amb la Hermandad de Lobos Lesbian, a veure si podem anar-los a veure, però gaudiu del cap de setmana, de la Mercè i de la vida. Adéu-siau.
15: Bona setmana, parets.
13: Adéu.
5: David Fernández i José Corbacho estaran al Cafè Teatre el dissabte 10 d'octubre a 11:45 del vespre, amb David i José, No Somos Estopa. Un monòleg molt divertit amb aquests dos actors, David Fernández i José Corbacho, que podrem veure al Cafè Teatre el 10 d'octubre.
7: Els dilluns i dijous no et perdis Rock 107 a les 10 del vespre. Les millors bandes i cantants de música rock de tots els temps a Rock 107. Cada dilluns i dijous a les 10 del vespre amb Carles Font.
8: Benvinguts a Rock 107. Avui amb una banda llegendària de hardcore, punk hardcore, Minor Threat. Banda activa des de 1980 fins al 83, sent participants actius a l'escena de Washington, D.C., de hardcore i punk. La seva activitat musical va ser relativament curta, però, tot i això, la seva influència a l'escena punk mundial és enorme, tant musical com ideològicament. Són responsables d'expandir l'ètica de fer-t'ho tu mateix, do it yourself, dins de l'ambient underground nord-americà, amb exemples clars com la distribució i gravació de la seva música, la qual era gravada pels seus propis mitjans, ja que Ian McKay i Jeff Nelson eren propietaris del segell discogràfic D-Short. La política de All Ages, totes les edats, per la inclusió a menors d'edat en els seus concerts, i una xarxa independent per sortir de gira dins o fora del país. All Music ha descrit la música de Minor Threat com icònica i va assenyalar que la seva música es va mantenir i definir millor en comparació a la dels seus contemporanis. Grup mític, sens dubte, tenia temes com aquest Straight Edge. Minor Threat.

45 segons durava aquesta cançó de Minor Threat. El seu estil es caracteritza per cançons amb missatges directes en les seves lletres, tocades molt ràpidament, algunes vegades en menys d'un minut. Mica en mica van anar allargant el tempo i dotant-les d'una major complexitat compositiva. Juntament amb la banda de Nova York, Bad Brains, i la banda californiana Black Flag, Minor Threat va establir el so estàndard per moltes bandes a mitjans de la dècada dels 80 i 90, a més de ser una influència determinant en el desenvolupament de moviments com el grunge, l'skate punk, el post-hardcore o també, per què no, el thrash metal. Escoltem més temes. El tema d'idèntic títol que el grup, Minor Threat.

0: Aquesta és la cançó que durava més, 2:49, però és que les cançons duraven un minut i poc. Tenen la seva versió de la Stepping Stone, Man in Our Street.
1: Got it.

Vam veure rodejats els Minor Threat de polèmica, ja que se'ls va convertir en referent principal d'un estil de vida i moviment que es deia Straight Edge, que segurament n'heu escoltat, juntament amb la banda Seven Seconds de Nevada. Degut a la seva postura opositora a l'ús de drogues i a les relacions sexuals promíscues, comúnment relacionat amb l'estereotip punk, establert per la banda Sex Pistols, i exhibides en el contingut líric de les seves composicions, on existia una combinació d'autocontrol i protesta explícita. El seu primer EP homònim i el seu únic àlbum d'estudi, Out of Step, ha rebut excel·lents crítiques i un número important de reconeixements. Estem escoltant First to Seven Inches, de l'any 1981, on hi havia temes com Filler.

0: Així sonaven els Minor Threat, que avui estem escoltant a Rock 107. El grup va començar el novembre de 1980, quan Ian McKay a la veu i Jeff Nelson a la bateria, qui procedien de Teen Idols, es van ajuntar definitivament amb Lyle Pressler a la guitarra i un amic d'aquest, Brian Baker, al baix. Junts van formar Minor Threat i van donar el seu primer concert un mes després. Van obtenir un rotund èxit en l'àmbit hardcore de Washington, D.C. A principis de 1981 van gravar la seva primera maqueta en el seu propi estudi casolà, The Inner Ear Studios, situat al sòtan de la casa de McKay i Nelson. Però descontents amb el resultat, que s'editaria el 2003 amb First Demo Tape, van entrar a gravar de nou tots els temes, la majoria dels quals van formar la seva primera referència, Minor Threat. Amb les seves primeres actuacions i el single editat va arribar la polèmica, ja que els textos de McKay eren molt crítics no només amb el sistema, sinó també sobre l'escena punk de la ciutat, en cançons com dèiem Straight Edge o Bottled Violence. Van atacar la manera de vida, la moda de vida, a molts joves punks que entraven en l'espiral de l'alcohol, les drogues dures, sobretot heroïna, i les malalties de transmissió sexual. Proclamaren que no bevien alcohol, ni fumaven, ni consumien drogues, ni portaven una vida sexual promíscua. De fet, Straight Edge deia «Soc una persona igual que tu, però tinc millors coses a fer que quedar-me assentat i fer-me merda al cap, sortir amb morts vivents, esnifar merda blanca pel nas, desmallar-me als concerts, ni tan sols penso en el speed. Això és algo que no necessito. Segueixo l'Straight Edge». La seva primera referència és tot un exemple de la velocitat amb la qual toquen 8 temes en menys de 10 minuts. La seva popularitat es va disparar i van fer una gira per les dues costes nord-americanes, congregant entorn de 1.000 persones cada nit que van actuar. Per decisió expressa del grup, tots els seus concerts van ser All Ages Shows, concerts per totes les edats. I va ser una consigna que no van abandonar en la seva curta carrera. Estem escoltant, com dèiem, aquesta magnífica banda. De fet, First Demo Tape, escoltarem temes de com va quedar la seva primera demo, que del qual no van quedar massa contents, on hi havia aquest Minor Threat, d'idèntic títol que el grup.
1: Minor Threat, take one, once again.
2: Hey, Don, stop singing along with it. One man, a little fast. One man.

Aquestes primeres demos tenien temes com Stand Up o Sing Red.

Magnífics els Minor Threat. Escoltem la versió demo de Straight Edge. També escoltarem Guilty of Being White i I Don't Want to Hear It. Straight Edge.

Minor Threat, avui protagonistes de Rock Sunset. Una banda llegendària dins de l'escena hardcore. Durant el 1982, la imatge del grup va començar a ser qüestionada per molta gent de l'escena hardcore. Des d'alguns sectors els van reprotxar que s'haguessin tornat a juntar i els van titllar de venuts, o que mica en mica va anar desanimant amb aquell. No volien considerar-se abanderats de ningú, ni musical ni ideològicament, i va dur amb aquell a justificar tot el que escrivia de manera que no se li pogués malinterpretar o prendre com a referent d'alguna cosa. El 1983 va aparèixer el seu primer LP i la seva última referència en actiu, Out of Step. En aquest disc van introduir un nou baixista, Steven Hansen, i Brian Baker va passar a tocar la guitarra, amb el que va augmentar una mica més la complexitat dels temes. A més, McKay va reescriure la lletra de Out of Step, afegint la primera persona als versos, on deia, en aquest cas, la frase Don't smoke, don't drink, don't fuck. El 1985 també apareix Salad Days, que havia estat gravat el 1983. Escoltem Out of Step amb el tema Betray i It Follows, Minor Threat.

Thank you.

0: Els dilluns i dijous no et perdis Rock 107 a les 10 del vespre. Les millors bandes i cantants de música rock de tots els temps a Rock 107. Cada dilluns i dijous a les 10 del vespre amb Carles Font.
1: Salad Days ho van publicar, com dèiem, un EP de l'any 85, on hi havia temes com Stamped, Good Guys, Don't Wear White i Salad Days.

0: Tots els seus discos van editar en el segell discogràfic d'Ian McKay i Jeff Nelson, D-Shore Records, abanderat de DC Hardcore, i encara en actiu avui en dia. D-Shore també sempre ha sigut ha seguit una política de preus baratos, imprimint-los en les pròpies portades per evitar el preu abusiu que suposa el mercat del col·leccionisme. Va editar Minor Threat Complete Discography, el qual sempre mantenen disponible en el seu catàleg. Després de Minor Threat, Ian McKay va formar bandes com Embrace i Fugazi, d'estil diferent al ràpid hardcore que venien fent. Fugazi és una de les més reputades bandes de rock experimental difícil d'encasellar. Magnífica banda, avui que estem recordant, Minor Threat, del qual escoltarem... El 2023 es va treure aquest Out of Step Outtakes, on hi havia, doncs, outtake de In My Eyes, Filler i a la cançó Adam's Family. Minor Threat, avui protagonistes a Rock Sense.
1: Ready!

0: La intro de la família Adams, la famosa sèrie, després pel·lícula, que també feien els Minor Threat, avui banda hardcore de Washington DC, protagonistes aquí a Rock Sense 7. Acabarem amb altres temes com 12XU i altres temes, com dèiem, de Minor Threat, que disfruteu de la música rock i, en aquest cas, del punk o hardcore. Que vagi bé.
1: Let's get out, everybody. Ready?

0: Diumenge 4 d'octubre, a 6:45 de la tarda, al Teatre de Can Rajoler, no us podeu perdre Dinamarca. Una obra de teatre amb Pere Arquilloé i Imma Colomer, el diumenge 4 d'octubre, a Can Rajoler.
1: Musifilm, el programa de bandes sonores de pel·lícules de Rap Sencer. Els dilluns a les 11 de la nit podràs escoltar les millors bandes sonores de tots els temps. Musifilm, la música de cinema a Rap Sencer. Els dilluns a les 11 de la nit, amb redifusió els diumenges de 4 a 5 de la tarda.

Molt bon vespre, benvinguts a Musifilm, el programa de bandes sonores de Rap Sencet. I avui gaudirem d'una banda sonora també d'una pel·lícula actual, Her, pel·lícula dirigida per Spike Jonze, amb música d'Arcade Fire, un dels destacats grups actuals, juntament amb Owen Pallett. Estem parlant d'una pel·lícula interpretada per Joaquin Phoenix, Scarlett Johansson, Amy Adams, Olivia Wilde, entre altres. Una pel·lícula que gira al voltant del drama romàntic, però amb tocs de ciència-ficció, internet, informàtica, etc. En un futur proper, Theodore, un home solitari a punt de divorciar-se, que treballa en una empresa com a escriptor de cartes per a terceres persones, compra un dia un nou sistema operatiu basat en el model d'intel·ligència artificial, dissenyat per satisfer totes les necessitats de l'usuari. Per la seva sorpresa, es crea una relació romàntica entre ell i Samantha, la veu femenina d'aquest sistema operatiu. Una pel·lícula que va obtenir diversos premis, entre ells el Premi Òscar al millor guió original. Gaudirem, doncs, d'aquesta banda sonora formada per temes, com dèiem, d'Arcade Fire, Sleepwalker, estem escoltant, Milk and Honey, Loneliness, Divorce Papers, Morning Talk, tots ells temes per la banda sonora, però també escoltarem temes, en aquest cas, que també estan inclosos a la banda sonora. És el cas un tema dels Breeders of You, Aphex Twin, amb April 14th, també en trans, I'm So Glad, un altre tema d'Arcade Fire, Super Symmetry, Yeah, Yeah, Yes, amb el tema Skeletons, i Karen O, amb The Moon Song. Escoltem, precisament, la banda sonora de Her, de Spike Jonze, totalment recomanable a la pel·lícula, i també la banda sonora.

Avui el protagonista, Her, la pel·lícula de Spike Jonze, que podem veure a les sales de cinema actuals, que va guanyar l'Òscar al millor guió original, una pel·lícula totalment recomanable, que estem avui gaudint al programa d'avui de Musifilm, una pel·lícula amb Joaquin Phoenix, Scarlett Johansson o Amy Adams, a més d'Olivia Wilde, entre els seus protagonistes.

Com dèiem, Her és una pel·lícula romàntica de ciència-ficció escrita i dirigida per Spike Jonze. La seva història, com dèiem, es centrava en un home que s'enamora d'un sistema operatiu informàtic. Her és el debut de Jonze com a guionista individual i es va emportar precisament el Premi al millor guió a l'Oscar del 2014. Ambientada a Los Angeles, en el futur proper, la pel·lícula mostra a Theodore Twombly, que és en Joaquin Phoenix, un complex home que viu escrivint commovedores cartes als demés. Amb el cor trencat després d'acabar una llarga relació, se sent intrigat per un nou i avançat sistema operatiu, o que promet ser una entitat intuïtiva amb cada usuari. Després d'inicialitzar-lo, Theodore queda encantat de conèixer Samantha, que de fet és Scarlett Johansson, una brillant veu femenina que és perspicaç, sensible i sorprenentment divertida. Mentre els desitjos i les necessitats dels dos creixen, la seva amistat es transforma eventualment en una relació d'amor. Curiosa aquesta pel·lícula, curiosa també la banda sonora feta per Arcade Fire. Her, que va ser elegida per clausurar una edició del Festival de Cinema de Nova York.

Del 4 al 10 d'octubre, Jornades Europees de Patrimoni de Parets. Diumenge, 4 d'octubre, a les 12 del migdia, visita guiada a Torre Cellers. Divendres 9, a les 12, visita guiada a les pintures de la Tipel. I dissabte, 10 d'octubre, a les 12, visita guiada a l'església Sant Esteve. Necessito rugir feroxa pels carrers buits. Inscripcions al telèfon 93 573 9800.

0: Notícies Vespre. Cada dia, a 7:45 del vespre, amb tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental, a RAC 107 FM.
1: Molt bona tarda, benvinguts un dia més a l'informatiu de RAC 107 corresponent aquest dilluns, aquest 28 de setembre de 2026, amb tota l'actualitat de la jornada. Un dels temes que tractarem avui serà desgranar alguns dels punts que van donar de si a la darrera sessió plenària del passat dijous. Avui tractarem el punt número 6 i que fa referència a l'aprovació del compte general de l'exercici 2025, que malauradament no va ser aprovat aquest punt. És un dels temes que tractarem a l'informatiu, en tenim d'altres, que tot seguit i en format de titulars us avancem.
0: Aquest és el sumari de l'informatiu.
1: A l'àmbit de successos, la policia local de Parets ha detingut un home per un presumpte delicte de violència de gènere i per l'incompliment d'una condemna d'allunyament. La Paratana Montmàs ha rebut el Premi Carme Romaní per narradora oral. Va ser el passat 22 de setembre que li van concedir aquest premi. Hem parlat amb ella. Ens passarem pels centres de lectura, ja que parlarem també de llibres. Ens parlarem de la Biblioteca Infantil i Juvenil Can Butxosa i també de la Biblioteca Can Rajoler i de les seves propostes pel que fa a aquesta tardor en quant a activitats. Totes aquestes notícies, juntament amb la resta de l'actualitat local, un cop d'ull també a l'actualitat de la comarca, la previsió meteorològica i l'apunt del dia, la curiositat de la jornada, que avui ens portarà a parlar de l'univers de Gaudí, que a partir d'ara doncs, sembla que estarà en una capsa de bombons. La sorprenent creació d'en Lluc Crucella. Sabrem per què aquest fet. Serà la punt del dia, la curiositat de la nostra jornada i després ja tota l'actualitat esportiva d'aquest dilluns amb el resum del cap de setmana. Rebeu una salutació de qui us acompanya, qui us parla, en nom dels serveis informatius de RAC 107, Rosa Díaz. Comencem.
0: RAC 107, serveis informatius. Un repàs de l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental.
1: Parlem de la darrera sessió plenària, el punt número 6 de l'ordre del dia d'aquesta darrera sessió plenària celebrada el passat 24 de setembre i que feia referència a l'expedient d'aprovació del compte general de l'exercici 2025. No va ser aprovat per 6 vots a favor dels 3 regidors no adscrits i del PSC, 8 vots en contra d'Ara Parets pel Canvi Esquerra Republicana i Parets per la República Junts per Catalunya i 2 abstencions de Sumem Esquerres a Parets. Comencem a escoltar a l'alcalde del nostre municipi, en Francesc Juzgado, que parlava d'aquest punt del plenari.
2: Elaborat per la intervenció municipal, el compte general de l'Ajuntament de Parets del Vallès, corresponent a l'any 2025, es va celebrar la Comissió Especial de Comptes en data 28 de juliol de 2026, qui va emetre informe preceptiu en sentit favorable. En data 3 d'agost de 2026 es va publicar l'anunci d'exposició pública en el BOP, per un termini de 15 dies, comptats des del següent a la publicació de la dita. No s'ha presentat cap reclamació, reparament ni observació. Per tot això, portem a la proposta de resolució.
1: El portaveu d'Ara Parets pel Canvi Esquerra Republicana, en Jordi Seguer, que van votar en contra en aquest punt del ple, parlava d'execucions baixes en baixes inversions i altres mancances en algunes partides.
3: I el que hem vist és, novament, execució molt baixa d'inversions, mancances en determinades partides socials, incentius insuficients en matèria de residus i retards en el pagament de factures. Qüestions que ja vam dir en el compte general del 2024. Per tant, el nostre repte de cara al futur, per quan governem l'Ajuntament de Parets, passa per pressupostar amb més realisme, millorar la capacitat d'execució i agilitzar la gestió perquè recursos públics i serveis contractats tinguin un impacte real i arribin en els terminis que corresponen. Gràcies.
1: Lucio Gat, portaveu del PSC, van votar a favor d'aquest punt del ple amb referència a l'aprovació del compte general de l'exercici 2025.
4: En qualsevol cas, el compte general de 2025, que es presenta avui per la seva aprovació, és el resultat d'una gestió compartida, d'un govern de coalició, del qual el nostre grup formava part, i això és una realitat que no amaguem. Finalment, tampoc veiem que durant el període d'exposició pública que s'ha anunciat aquí s'hagin presentat reclamacions, observacions o reparos i, per tant, sense perjudici de reconèixer possibles millores en la gestió dels comptes dels 25, el nostre vot en aquest sentit serà a favor.
1: La portaveu de Sumem Esquerres a Parets, Cassandra García, parlava del posicionament del seu grup, que va ser d'abstenció.
5: Nosaltres entenem que el que correspon avui doncs, és valorar aquesta liquidació pressupostària, que és principalment si els comptes i les dades que se'ns presenten són correctes i si la liquidació s'ajusta a la realitat comptable de l'Ajuntament. I en aquest sentit, doncs, nosaltres, en aquesta qüestió, doncs, no posarem bloquejos. També ens agradaria deixar clar que no farem servir doncs, aquesta posició, com bé us comentava, doncs, per bloquejar l'aprovació de la liquidació, tenint en compte que nosaltres doncs, també formàvem part de l'equip de govern durant tot aquest any 2025.
1: Neus Jordà, regidora de Parets per la República Junts per Catalunya, va votar en contra d'aquest punt i explicava les raons del posicionament de vot.
6: Però aprovar el compte general no és un simple tràmit tècnic ni una mera formalitat administrativa. És l'acte de fiscalització on es posa de manifest com el govern ha gestionat els recursos de totes les paretanes. I la realitat que indiquen aquests números és evident. Tenim un govern incapaç d'executar els pressupost que ell mateix aprova. I anem per parts. Darrere d'aquests comptes hi ha molts centenars de milers d'euros en inversions, millores de la via pública, d'equipaments, serveis i ajuts socials que s'havien de realitzar durant el 2025 i que s'han quedat als calaixos. Prometre projectes de ciutadania al pressupost inicial per després no executar-los és enganyar a les veïnes de Parets.
1: Punt del ple no aprovat i que feia referència a l'expedient d'aprovació del compte general de l'exercici 2025. No va ser aprovat per 6 vots a favor dels 3 regidors no adscrits i del PSC, 8 vots en contra de Parets pel Canvi Esquerra Republicana i Parets per la República Junts per Catalunya i 2 abstencions de Sumem Esquerres a Parets. Durant la sessió plenària també es van aprovar de manera definitiva l'ordenança reguladora de la protecció i tinença d'animals i es va ratificar la modificació dels estatuts del Consorci per la Normalització Lingüística.
0: RAP 107, serveis informatius.
1: En l'àmbit de successos, la policia local de Parets del Vallès va detenir el passat dijous 24 de setembre un home com a presumpte autor d'un delicte de violència de gènere, malgrat que tenia una ordre judicial d'allunyament de la víctima, per la qual cosa se l'imputa d'un delicte de trencament de condemna. Els fets van tenir lloc durant la tarda del dia 24, quan la policia local va rebre una trucada telefònica d'una ciutadana que alertava d'una possible agressió en un domicili del nostre municipi. Una patrulla del cos policial es va desplaçar immediatament al lloc dels fets. En arribar-hi, els agents van efectuar les comprovacions oportunes i van accedir a l'interior de l'immoble, on van localitzar el suposat agressor. Durant la detenció, els agents van comprovar que l'home tenia vigent una ordre judicial d'allunyament que li prohibia apropar-se a la víctima. La policia local va detenir l'home pel presumpte delicte de violència de gènere i per l'incompliment d'una condemna d'allunyament. La policia local de Parets recorda la importància de la col·laboració ciutadana davant qualsevol situació de violència i agraeix l'avís que es va rebre, fet que va permetre una ràpida intervenció policial i la detenció del presumpte autor. En cas que patiu violència de gènere, podeu trucar de forma gratuïta i confidencial al telèfon d'atenció gratuït al 900 900 120. El servei d'atenció permanent a les dones en situació de violència és el 900 900 120 i funciona tots els dies de l'any durant les 24 hores del dia. S'hi pot accedir per telèfon i també per correu electrònic amb el mateix número al davant, 900 900 120@gencat.cat. El telèfon és gratuït i confidencial.
0: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAP 107 FM.
1: La narradora oral paretana Montmàs va rebre el passat dimarts, dia 22 de setembre, el Premi Carme Romaní en l'edició número 17, un guardó que atorga el VIP Botó, El grup de treball de biblioteques infantils del Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de Catalunya. El lliurament del premi va ser en el marc de la Setmana del Llibre en Català al passeig de Lluís Companys de Barcelona, coincidint amb el Dia de les Biblioteques. El jurat va decidir atorgar-li aquesta distinció com a reconeixement a la seva trajectòria com a narradora oral i a la seva capacitat de crear ponts entre biblioteques, professionals i projectes culturals diversos. Així mateix, exalça la seva contribució a apropar la lectura i la cultura a nous públics, alhora que ha impulsat la col·laboració i el treball en xarxa, generant un impacte destacat en el sector bibliotecari. Hem parlat amb ella, hem parlat amb la premiada, Montmàs, i es mostrava molt agraïda d'aquesta distinció.
7: El Premi Carme Romaní ha estat una festassa. Hi havia tanta gent. Hi havia amics, hi havia família, hi havia gent de projectes molt diferents, professionals de pobles, de ciutats. Ha estat tan emocionant, sobretot perquè me l'han donat per unir mons i projectes. I allà estava ple de persones que en algun moment o altre de la nostra vida hem compartit sessió, projecte, pensament, idea, i hem fet foguera. L'altre dia vam fer foguera de caps, de cors i de batecs. És així. És un premi molt petit, és un premi de puça, però el donen bibliotecàries que són actives, un grup de bibliotecàries que és el Bip Botó, que són tan actives i, a més, sense que la cultura sigui una espècie d'elitisme. I res, tothom està molt content i jo m'alegro de que tothom estigui molt content. Si això és el que he provocat, doncs premi per tots.
1: La Montmàs, la paratana Montmàs, és narradora oral, va estudiar treball social i té formació en teatre, clown i gest. La podeu trobar amb els seus espectacles a biblioteques, teatres, festivals, hospitals i centres penitenciaris o conduint clubs de lectura i col·laborant en projectes de mediació al voltant de la tradició oral i l'àlbum il·lustrat. Ella ens parlava dels projectes que té entre mans pròximament.
7: I pel que fa a projectes, doncs mira, ara me'n vaig a un festival que es diu La Olla de Cuentos a Extremadura, d'aquí res doncs començo a voltar una altra vegada amb els meus espectacles, també amb un ull a casa en com està el camp, la sembra i tot plegat, i res, poquet a poquet, res gran, tot petit, però esperem que bonic.
1: La Montmàs també és sòcia fundadora de la FAULA, Associació Catalana de Professionals de la Narració Oral, i creadora del projecte Debat a Bat, unes càpsules d'art, literatura i filosofia per a joves, i del Fet i Fet Paraula, en el qual l'oralitat és la protagonista. Ha concebut amb Lluís Ferrer un recurs de joc literari, un tarot de contes. És membre de la colla de Diables Parets, ha ballat gitanes i ve de família de pagesos. Amb l'Ajuntament de Parets ha col·laborat en diferents propostes amb les escoles. S'encarrega de la producció del Festival Segamots a la Segarra, del Festival C per T a Lliçà de Vall i del Tots Sants, Totes Santes, a Parets. Recentment ha rebut aquest premi, el Premi Carme Romaní, un guardó que atorga el Bip Botó, el grup de treball de biblioteques infantils del Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de Catalunya. Distinció com a reconeixement a la seva trajectòria com a narradora oral i a la seva capacitat de crear ponts entre biblioteques professionals i projectes culturals diversos. Moltes felicitats.
0: Vols conèixer tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental? A RAC 107 parlen els protagonistes de les notícies.
1: I seguim parlant de contes, de llibres, de literatura i de centres on es treballa aquest tema. I ens anem a la Biblioteca Can Rajoler perquè torna a la seva activitat després de l'estiu amb les activitats ja de tardor pel que fa a horaris, activitats interessants. Durant aquest mes s'han iniciat activitats del nou curs, com els diferents clubs de lectura, els grups de conversa en francès o en anglès, o les diferents hores del conte, entre altres activitats que organitza Can Rajoler. La directora del centre de la Biblioteca Can Rajoler, la Judit Pujolassos, ens parlava d'algunes de les activitats pel públic adult.
8: Començarem per les activitats pel públic adult. Aquesta temporada tenim dos clubs de lectura de novel·la en general. El Club de Lectura Bon Dia, que es fa l'últim dissabte de mes a les 10 del matí, a càrrec de la Lorena Llorente i la Laura Català. I després tenim el Club de Lectura de la Biblioteca, el que és més veterà, el de tota la vida, i que aquest any hem desdoblat en dos grups, que serà el darrer dimecres i el darrer dijous de cada mes a 6:45 de la tarda.
1: La Biblioteca Can Rajoler és un servei públic municipal obert a tota la població i forma part de la xarxa de biblioteques municipals de la Diputació de Barcelona, que la gestiona juntament amb l'Ajuntament de Parets del Vallès. La directora del centre ens parlava dels grups de lectura temàtics dels que disposa la biblioteca.
8: Després també tenim tres clubs de lectura més temàtics. El primer és el Divendres Negre, a càrrec de la Dolors Palomo, que és un club de lectura bimestral, que és de novel·la negra i policíaca. I el realitzem el darrer divendres de mes a 6:45 de la tarda. Després tenim també el Club de Lectura en Francès, a càrrec de la Lorena Llorente, que també és bimestral, i el fem el darrer divendres de mes a 6:45 de la tarda. També tenim el Club de Lectura Fàcil en Català, a càrrec del Sergi Cercós. Aquest club és mensual i està adreçat a persones que volen reactivar el seu català o persones que l'estan aprenent. I el realitzem el primer dimecres de mes a 6:45 de la tarda. I per últim, i és novetat d'aquest nou curs, un club de lectura de peces teatrals, que es diu Llegint Teatre, és de periodicitat bimestral i és a càrrec de la Caral Riera.
1: Altres activitats que també necessiten, algunes d'elles inscripció prèvia, d'altres no, i com no, els grups de conversa tant en anglès com en francès.
8: Per a públic adult, a part dels clubs de lectura, també tenim dos grups de conversa. El grup de conversa en francès, a càrrec de la Marlene Castro, que el fem de forma quinzenal els dilluns a 6:45 de la tarda, i el grup de conversa en anglès, a càrrec de la Núria Guasc, que en aquest cas també és quinzenal i el fem els dissabtes a les 10 del matí.
1: I com no, els diferents clubs de lectura per a infants.
8: Ara continuarem amb les activitats per a infants. En aquest cas també tenim quatre clubs de lectura. El Club del Gomet Blau, que és pensat pels més petits, acompanyat de família, i on es treballa més la il·lustració a partir d'àlbums il·lustrats, i el fem el primer dimecres de mes a 6:00 de la tarda. El Club del Gomet Vermell, aquest apostem més per la comprensió lectora, és per nens i nenes de tercer i quart de primària, i el fem el primer divendres de mes a 6:00 de la tarda. També tenim el Club de Còmic, que és de nens de quart fins a sisè, aproximadament, i on parlem sobre còmics i fem alguna activitat relacionada. Aquest el farem el tercer dimecres de mes a 6:00 de la tarda. I l'últim és Club de Coneixement sobre llibres per aprendre. Està pensat per nens a primària i el farem el tercer divendres de mes a 6:00 de la tarda.

0: tertúlies, podem fer alguna sortida cultural, presentacions de llibres, etc. Després, si esteu interessats en participar en alguna d'aquestes activitats o voleu més informació, doncs us podeu posar en contacte amb la biblioteca o veniu de forma presencial, per telèfon o per correu electrònic i us informarem de tot.
1: I seguim parlant de contes i de llibres i ara ens anem a l'Eixample, la Biblioteca Infantil i Juvenil Can Butxossa, per conèixer totes les novetats d'aquesta tardor, que ens les explica des de la biblioteca l'Estel.
2: Comencem un nou curs i rebem amb ganes la tardor. El setembre ens ha deixat un parell d'hores del conte, com sempre els dijous a 6:15. L'hora del conte d'octubre l'estrena la Mercè d'Un conte al sac, el dia 1. També tindrem la Gemma García Vilardell el dia 8, la Mila i l'Estel el 15, la Sonia Fernández el 22 i una especial castanyada amb el Corre Corre Carbasseta de la Laura Asensio el dia 29. Recordeu que no cal inscripció prèvia. Tanmateix, l'activitat que s'hi precisa és el bressol de contes. La sessió del dimarts dia 6 d'octubre serà càrrec de la Mercè d'Un conte al sac i el dia 20 tindrem a l'Eva González que ens portarà la seva història d'un jardí. En dues activitats seran a 6:45 de la tarda.
3: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAC 107 FM. Notícies.
4: I avui tenim aquí el vicepresident de la Protectora Animals de Parets, en Pere Díaz, perquè ens parla d'una activitat nova. Una activitat nova, ara els tardeos estan molt de moda, i inclús la Protectora d'Animals de Parets, de la qual ell és el seu vicepresident, ocupa la seva vicepresidència, fa un tardeo, el dia 3 d'octubre, al Casal de Can Butxossa. Pere, com estàs?
5: Bones, Carles. Molt bé, molt bé. Encantat d'estar aquí amb vosaltres.
4: Escolta, 3 d'octubre, tardeo, de 6 de la tarda a 10 del vespre. Com és això?
5: Correcte. Doncs mira, bueno, és un nou event que organitzarem i que ho fem amb molta il·lusió perquè conjuntament amb el sopar solidari i la caminada solidària doncs farem aquest event sempre doncs, amb l'objectiu doncs, això de recaudar fons per poder continuar amb aquesta tasca tan bonica que sent i continuar donant qualitat de vida als nostres peluts.
4: Bé, és un tardeo, diríem en aquest cas, on hi haurà música diversa. Ara està molt de moda, no, això dels tardeos?
5: Sí, sí, ara això està molt de moda i per això doncs, bueno, ha sigut una idea que hem tingut i esperem, bueno, ara estem seguríssims de que la gent animalista respondrà i vindrà a passar una tarda tan bonica amb nosaltres. Poden venir amb els seus peluts, també.
4: Ah.
5: I sí, sí, serà Can Butxossa. I bueno, doncs serà entrada... O sigui, no fa falta agafar tiquet.
4: Sí.
5: Serà...
4: Entrada gratuïta.
5: Un tardeo.
4: Sí.
5: Sí, entrada gratuïta, un tardeo, doncs per poder passar una tarda agradable i parlar entre nosaltres. I res, i esperem això. Bueno, ho tenim clar que la gent ens acompanyarà i serà molt xulo.
4: Entenc que serà tot el casal o la part interior?
5: No, serà tot el,
4: vale.
5: Tot el casal.
4: On feu normalment el sopar solidari i tot això, doncs agafeu tot el recinte. Bueno, clar, l'octubre ja no fa tanta calor, però, bueno, lògicament pels gossos també estarem, que estiguin fora i tal, no?
5: Sí, la idea és fer-ho a l'exterior. Esperem que el temps ens acompanyi i fer-lo a l'exterior, que sempre és molt millor. I, bueno, una mica el format que fem amb el sopar solidari.
4: Vale.
5: Serà el mateix format.
4: Hi haurà begudes, DJ, no?
5: Sí, sí. Hi haurà begudes i després hi haurà... tindrem el DJ, l'Enric Bermúdez,
4: sí.
5: que ens acompanyarà, com també ens acompanya sempre amb el sopar solidari, que li donem les gràcies per sempre col·laborar amb nosaltres. I bueno, això serà pues, això, una tarda superagradable i que esperem, bueno, que estem segurs que vindrà molta gent.
3: Vols tornar a escoltar una notícia? Troba-la a www.rap107.fm. Escolta o descarrega tots els podcasts de la teva ràdio.
6: Informació dels grups municipals de Parets del Vallès.
1: Un darrer punt a l'actualitat local, segons ens ha fet arribar en nota de premsa el grup a l'oposició Ara Parets pel Canvi Esquerra Republicana. Aquest reclama al govern municipal una actuació urgent al camp de futbol municipal Josep Seguer.

0: demana al govern que actuï amb urgència al cap de futbol després de la visita realitzada aquest passat dissabte coincidint amb el primer partit a casa del primer equip del Club de Futbol Parets de Segona Catalana contra la Unió Esportiva Canovelles. La formació republicana alerta especialment de l'estat del camp de futbol 7 que necessita una actuació urgent i que si no s'intervé aviat podria haver de deixar d'utilitzar-se pel risc que pot suposar per a la integritat dels jugadors. El deteriorament, però, va més enllà del terreny de joc. Durant la visita es van tornar a posar de manifest diverses deficiències que afecten el funcionament habitual de les instal·lacions. Hi ha vestidors tancats perquè es desprenen i cauen rajoles de les parets, mentre que alguns lavabos porten mesos fora de servei a l'espera de les reparacions necessàries. També persisteixen els problemes amb la caldera del sistema de dutxes, que no permeten garantir un funcionament adequat d'aquest servei. A aquestes incidències s'hi afegeix, segons Ara Parets pel Canvi Esquerra Republicana, una situació que es manté des de fa anys. La megafonia del camp no funciona. També presenta problemes al sistema de reg de la gespa del camp principal. A més, la gespa del camp de futbol 11, després de 8 anys, tampoc ha rebut el manteniment necessari. Ara Parets pel Canvi Esquerra Republicana va poder comprovar aquesta situació aquest passat dissabte i va trobar-se amb el president del Club de Futbol Parets, Òscar Noguera, durant el primer partit de la temporada a casa del primer equip. El portaveu d'Ara Parets pel Canvi Esquerra Republicana, en Jordi Seguer, recordava que aquesta situació ja havia estat posada sobre la taula fa un any. Ja van visitar les instal·lacions i van reclamar al govern municipal que hi actués. Hi va haver compromisos i promeses, però un any després es troben amb els mateixos problemes i en alguns casos amb noves incidències. No es pot esperar que hi hagi un accident per actuar, especialment quan es parla d'instal·lacions esportives que s'utilitzen a diari cada setmana infants, joves i adults. Seguir reclamar al govern municipal que passin de les promeses als fets i actuï de manera immediata sobre les deficiències més urgents. L'equipament del camp de futbol necessita una actuació de manteniment i una posada al dia. Els clubs i els esportistes de Parets mereixen unes instal·lacions segures i dignes, acaba dient aquesta nota de premsa. Ara Parets pel Canvi insta el govern municipal a executar les reparacions necessàries i establir un calendari d'actuacions que permeti resoldre les deficiències del complex esportiu.
1: Informació dels grups municipals de Parets del Vallès.
2: RAP 107. Serveis informatius. Un repàs de l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental. Notícies comarcals.
0: Fem un repàs a l'actualitat de la comarca. Comencem parlant de l'empresa Grifols, que compra tot el capital de Canadian Plasma Resources. El grup farmacèutic Grifols ha comprat la totalitat del capital de l'empresa Canadian Plasma. Fins ara es controlava el 50,1%. Amb l'operació, la firma vallesana assumeix el control de 17 instal·lacions de recollida de plasma de la companyia al Canadà. Aquests centres estan actualment tancats i Grifols preveu posar-los en funcionament sota els requisits que exigeix l'Administració de Salut del Canadà. A l'últim any, dues persones donants de plasma van morir en centres de Canadian Plasma, tot i que les autoritats canadenques han desvinculat els casos del procés de donació. Grifols no ha comunicat el preu d'aquesta operació, tot i que la compra del 50% de les accions es va tancar per uns 17 milions d'euros el novembre passat. Llavors, ja hi havia una opció de compra per a la totalitat de l'empresa. D'altra banda, parlem també de la marca de cosmètica capilar Salerm, de Lliçà de Vall, que obté un nou reconeixement. Salerm, la marca professional de cosmètica capilar del grup de Lliçà de Vall, BMB, ha obtingut un nou premi. El Premi Prix d'Excel·lents Capilar Marie Claire 2026 i ha estat concedit pel llançament del conegut S21 Thermal Protection, un esprai en sec que, sense esbandir, prepara i protegeix els cabells abans de l'ús de secadors. L'empresa destaca que el reconeixement arriba en un any significatiu per a aquesta divisió de la marca, perquè Salerm 21 arriba a 30 anys i ha fet una nova campanya de difusió arreu de tot l'estat espanyol. I acabem el repàs a la comarca parlant de 6 projectes emprenedors que busquen inversors en un fòrum a Granollers. Són 6 als projectes emprenedors que es van presentar la passada setmana, les respectives iniciatives, davant una xarxa d'inversors privats a Granollers. Per segona vegada, el Fòrum d'Inversió d'Economistes en Van es va celebrar a la seu de la Unió Empresarial Intersectorial, la UEI, en una activitat que es planteja com una oportunitat per als emprenedors d'accedir al finançament i establir aliances per impulsar el seu creixement. El conjunt de les propostes comportaria amb un finançament superior als 2 milions d'euros. Dos dels projectes en requereixen una ronda d'inversió de 500.000 euros i dos més en sol·liciten 400.000, un 370.000 i el sisè 150.000. Els dos primers són una plataforma al Núvol que actualitza la gestió d'instal·lacions, energia i manteniment de grans immobles i una firma de tecnologia alimentària que transforma el xerigot de les formatgeries en proteïna de sèrum de llet. Els projectes que requereixen 400.000 euros són una plataforma d'intel·ligència artificial que analitza dades moleculars per accelerar la recerca i el desenvolupament de tractaments farmacèutics i un mànager virtual, també amb intel·ligència artificial, que creua el que passa en un restaurant amb les dades de caixa per detectar pèrdues i incidències a temps real. Encara es van presentar dues iniciatives més. Una plataforma que unifica la cartera de l'inversor particular per aportar-li un mètode estructurat per prendre decisions, que sol·licita 370.000 euros, i un assistent d'intel·ligència artificial que connecta la documentació interna de les empreses i la converteix en coneixement accessible en temps real, que requereix 150.000 euros d'inversió. Economistes en Van, l'entitat organitzadora d'aquesta jornada, és la xarxa del que en el sector es coneix com a Business Angels, inversors que, a més de l'aportació de capital, acompanyen també les iniciatives emprenedores seleccionades als fòrums d'economistes, com el que es va celebrar a Granollers, aporten vies de finançament i, a més, coneixement, experiència professional i xarxa de contactes per part dels inversors cap als emprenedors. Economistes en Van trasllada als fòrums d'inversió a ciutats com Granollers per acostar aquestes oportunitats de finançament arreu de Catalunya i facilitar que els projectes emprenedors entrin en contacte amb inversors sense necessitat de concentrar aquesta activitat a Barcelona. De fet, el president de la UEI, en Pep García, no amaga que la intenció de generar un ecosistema d'emprenedoria al Vallès Oriental i animava els empresaris a tenir-hi presència. Hem de ser capaços d'obrir-nos a la innovació externa, incorporar noves tecnologies, nous models de negoci i noves mirades. El Fòrum Inversor és una gran oportunitat. També recordava la forta base empresarial, sobretot industrial, que tenim a la comarca. El president d'Economistes Van, Pol Font, també destacava que la celebració d'aquest fòrum a Granollers permet una connexió entre l'emprenedoria de la zona i una xarxa àmplia d'inversors. En la trobada també hi van participar representants de l'Ajuntament de Granollers, el Consell Comarcal, la Cambra, la Universitat de Vic i la xarxa Line Group.

0: El temps a RAP 107 FM.
1: Hola, què tal? Cap de setmana tranquil, amb unes temperatures que a poc han anat tirant cap a baix i tant dissabte com diumenge aquí a Parets del Vallès no m'ha arribat als 30 graus. Semblen ja que de cara als propers dies aquesta barrera dels 30 graus li costarà més d'arribar. Tot plegat que el conjunt de Catalunya s'ha mantingut amb uns temps més tranquil, molt estable i ja amb vistes a les properes hores que es presenten complicades també a la zona d'aquí Parets del Vallès. Esperàvem precipitacions a primeres hores del matí aquí per a la nostra zona, però el cel estava una miqueta més trencat, ens esperàvem molts més núvols. Aquests núvols continuaran persistint al llarg de la jornada d'avui amb unes temperatures que es mantindran una miqueta més baixa ja respecte a la jornada d'ahir diumenge, que vam arribar fins als 29. Doncs bé, avui amb prou feines hi arribarem. I a la tarda, l'aparició d'algun ruixat esporàdic aïllat aquí a casa nostra podrà descarregar inclús amb intensitat. Però serà, sobretot, de cara a demà dimarts que haurem d'estar alerta, molt alerta aquí a la zona de Parets, com també a tot el litoral i prelitoral central, on esperem l'arribada de precipitacions. Unes precipitacions que vindran alimentades per aquest vent de xaloc molt més humit, que farà empènyer aquestes precipitacions terra endins i podran descarregar amb molta intensitat, molta precaució, perquè alguns models ens indiquen que aquí, a la nostra zona, podríem rebre quantitats prou destacades. Això ens durarà ben bé fins a mitja tarda aquí a casa nostra. De fet, aquesta propera matinada ja començarem a tenir les primeres precipitacions. Demà, caiguda també de les temperatures amb unes màximes molt curtes que ens recordarà que estem a la tardor. I de cara a dimecres tindrem obertura de clarianes, un temps molt més tranquil i amb unes temperatures que a poc dimecres sí que es podran recuperar lleugerament, però tot i així acabarem la setmana amb una normalització de les mateixes. Així doncs, molta precaució de cara a les properes hores perquè tindrem precipitacions que podran descarregar amb molta intensitat no només aquí a Parets del Vallès, sinó també al prelitoral, litoral central, com també a la resta del litoral. Ho anirem seguint perquè es presenten unes hores complicades de seguiment aquí a RAP 107 i a Twitter, a Meteo Parets. Que vagi molt bé.
0: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAP 107 FM. Notícies.
2: Acabem amb la pona del dia, amb la curiositat de la jornada que avui ens porta a parlar de l'univers de Gaudí. Sembla que ara l'univers de Gaudí el tindrem recollit en una capsa de bombons. Quan la mestria de l'arquitectura modernista es troba amb l'excel·lència de la xocolateria d'avantguarda, el resultat només pot ser extraordinari. I si poguéssim menjar-nos una petita part de l'univers d'en Gaudí? Aquesta és precisament la idea que hi ha darrere del Gaudeat, una nova proposta que transforma alguns dels elements més icònics de l'arquitectura d'Antoni Gaudí en delicades peces de xocolata. El projecte porta la signatura del mestre xocolater català en Lluc Crucelles, guanyador del World Chocolate Master l'any 2022 i compta amb la col·laboració de Make It, un centre barceloní especialitzat en innovació i desenvolupament gastronòmic. El resultat? 9 bombons que converteixen l'obra de Gaudí en tota una experiència que entra pels ulls abans d'arribar al paladar. Gaudeat neix amb una idea molt concreta, crear un record gastronòmic de Barcelona que vagi més enllà del típic souvenir. Per això, en Crucelles i en Make It ha treballat durant mesos en el disseny, la creativitat, l'enginyeria i la tecnologia necessària per reproduir alguns dels detalls més reconeixibles de l'arquitectura d'en Gaudí. Així, dins aquesta capsa a la que ens referim avui, hi trobem 9 peces inspirades en diferents elements de l'obra de l'arquitecte. Entre aquestes formes hi ha el famós drac del Pargüell, també l'estrella de la Sagrada Família, elements de la Pedrera i la característica creu de la Casa Batlló, entre altres referències a l'univers de Gaudí. En aquest cas, la xocolata no és simplement un aliment, també es converteix ara en una petita peça de disseny. Per continuar, cal destacar que aquests bombons no són només bonics, són el resultat d'una investigació tècnica profunda. En Crucelles combina impressió 3D aplicada a motlles gastronòmics, xocolata d'alta puresa amb matisos florals i torrats, textures multicapa que sorprenen el paladar, tècniques de pintura amb mantega de cacau per aconseguir acabats brillants i precisos, tot plegat converteix cada peça en una escultura comestible. Un dels aspectes més sorprenents d'aquest projecte és la fidelitat amb què s'han reproduït les formes. El procés ha requerit crear els elements en 3D i desenvolupar motlles específics perquè les peces de xocolata poguessin conservar tots els detalls de les formes originals. D'aquesta manera, el visitant pot trobar-se davant d'una capsa de bombons i reconèixer immediatament alguns dels símbols més universals de Barcelona. Com dèiem, el drac del Parguell, l'estrella de la Sagrada Família, elements arquitectònics de la Pedrera, la creu de la Casa Batlló. Per tant, l'arquitectura es transforma ara en gastronomia sense perdre la seva identitat visual. A més, el projecte compta amb un dels noms més destacats de la xocolateria contemporània, en Lluc Crusellas, que es va proclamar guanyador de la World Chocolate Master 2022, una competició internacional considerada una de les grans cites d'aquest sector. Des d'aleshores, el xocolater català ha continuat desenvolupant creacions en què combina tècnica, precisió, creativitat i espectacularitat. De fet, la seva trajectòria també inclou projectes internacionals, classes magistrals i col·laboracions amb diferents institucions i marques. Ara, però, una part del seu univers creatiu es posa al servei d'un altre geni, Antoni Gaudí. I aquí és on apareix una de les idees més curioses d'en Gaudeat. Els seus creadors volen convertir aquesta capsa en tot un souvenir gastronòmic de qualitat, un record que permeti endur-se una petita part de Barcelona a casa. En lloc d'una tassa, un imant o una samarreta, el visitant pot triar també per emportar-se una capsa on l'arquitectura modernista es converteix en xocolata. A més, el projecte s'ha presentat a la Casa Batlló, un dels edificis més emblemàtics de Gaudí de Barcelona. En definitiva, Gaudeat representa aquesta curiosa trobada entre arquitectura, gastronomia, tecnologia i cultura catalana. Per una banda, hi ha l'univers visual d'un arquitecte universal com Gaudí. Per l'altra, la creativitat i la precisió d'un xocolater català com en Lluc Crusellas. I el resultat és especialment original, perquè permet fer una cosa que semblava impossible: contemplar, reconèixer i finalment menjar-se alguns dels símbols més famosos de Barcelona. Una manera ben dolça de descobrir que de vegades la cultura també es pot degustar.
0: Cada dia a la una de la tarda, Notícies Migdia. I a 8:15 del vespre, Notícies Vespre. Amb tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental, a RAP 107 FM.
2: Amb la punt del dia, amb la curiositat d'avui, posem el punt i final al nostre informatiu d'aquest dilluns 28 de setembre de 2026. Com sempre, gràcies per seguir les notícies a través de RAP 107. Us deixem ara amb tota l'actualitat esportiva del dia.
0: Fins aquí l'informatiu Notícies Vespre. Tornem amb més actualitat informativa demà a primera hora amb punts informatius i amb l'informatiu Notícies Migdia a la una de la tarda.